0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Li ha pegat molt bé André Almeida. Ara és Xavi Guerra que penja la pilota dins l'àrea. El Celta, Borixen, baló mort. Dins l'àrea, Ramazzani. La pilota en el rechaç, el llançament.
2: Gol!
1: I gol! Guido! Guido! Guido, qué bueno que viniste, Guido, Guido, Guido, Guido. Qué bueno que viniste, Guido, qué bueno que viniste. El gol de Guido Rodríguez. Para avanzar al Valencia, el argentí, el campeón del mundo, y se rechaza. ¡Qué bella pegada! Guido Rodríguez per avançar al València en este minuto 11. 1-0. ¡Qué bueno que viniste, Guido! La pelota li queda a Danjuma. Danjuma dins l'àrea, a veure Danjuma. Continua Danjuma. Danjuma que

0: Andre Almeida un'altra volta, gol! Il portoghese Andre Almeida torna a marcare per il Valencia in Pamplona. E nel Savar un'altra volta pareguta Andre Almeida. Quina classe, quin talento, quina qualità. Quante volte Andre Almeida questa indica in che sta pareguente. Ai Chosbo, e ahí è stato un'altra volta Andre Almeida per marcare. E nel minuto 7 il gol per il Valencia. Sì, signor. Quina jugada hay per Andre Almeida con Serenata. Ella Soletes ha buscado el tir creuata. Y una otra volta, André, el portugués Almeida, que marca per al Valencia 0-1 en el Sadar.
1: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, es parla en Mestalla. La megua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón, y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Wilmar Cabrera. Saltará con botada y la pelota irá al fondo de las botas. Y ahí está su alegría. Y no sabemos si baila o explica cómo ha sido el gol. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio. Salta Cabrera, también Hugo Sánchez. Detiene el portero valencianista y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro dice que el gol no ha sido. Ha estado precedido de falta.
3: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Desde los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar. Donde la gente vive de una forma única. Y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos. Donde las tradiciones inspiran el futuro. Con sus escenas cotidianas y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumba en los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
5: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
10: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: ¿Qué pasa? Pues aquí, partidos jugados en Montjuic por el Valencia, ¿vale? Me sale perdido contra el Bilbao, me salen dos. En el año 45 y el año 44. Vale. 2-0 y 3-2.
1: Vale, sí, era uno de los que pensaba, uno de los dos que tenía en mente decir. Voy a decir el Bilbao.
2: ¿Atlético de Bilbao?
1: El Atlético de Bilbao.
2: Muy bien. Pues Paco, no te retires, vamos a comprobar entonces. Vamos a marcar la opción A, Athletic Club de Bilbao. Perdió el Valencia dos de esas tres finales consecutivas perdidas en Montjuic ante el Athletic Club de Bilbao. Sí, señor. ¿Qué le decimos a Paco?
1: Nada, que nunca falla. Que gracias, Paco.
3: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. ADN VCF.
5: VCF Educa. ¿Qué es la confianza? Manolo San Pedro, entrenador de porteros del Valencia Juvenil B, nos explica qué significa la confianza para la academia.
6: La confianza es otro de los valores que buscamos fomentar en la academia del Valencia Club de Fútbol a través de esa sensación de seguridad y firmeza para afrontar cualquier situación, tanto deportiva como en el día a día. ¿Cómo? Generando unas emociones positivas para que sean seguros, poderosos y determinantes en todas las acciones que vayan a realizar y, aparte, siendo inteligentes y creativos para poderse adaptar ante cualquier situación.
4: ADN Valencia Club de Fútbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: Son eternas las miradas. Los nervios. Las llegadas. Nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas. El dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. nuestros padres.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla. Després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
2: És Pepelu, un dels capitans del València, reconeguent ahir, així en l'informatiu, les ganes que té l'equip i els seus companys, els jugadors del València, de jugar demà a Mestalla, en aquest partit davant el Rayo Vallecano, de guanyar el partit i de poder-li brindar aquesta victòria a Mestalla, a l'afició del València, que tant se ho mereix. Dient també que tots junts, equip, jugadors i Mestalla, pues, puguen celebrar demà aquesta victòria davant el Rayo Vallecano, que tal i conforme s'han ficat les coses i com estem veient tots els resultats de la jornada, la victòria ahir del Llevant embalaïdos davant el Celta de Vigo, pues anem a veure, perquè igual els 42 punts que va aconseguir el València en aquesta important victòria a Bilbao no són suficients per a la permanència. La cosa està molt apretada ahir en la zona baixa de la taula de la classificació. La permanència esta temporada pot estar caríssima. Igual en 42 punts, ja diem, no són suficients. Per això demà el partit és important també per al València. Guanyar, evidentment ja te'n vas als 45 punts, si demà li guanyes al Rayo Vallecano, i ja pues t'oblides, ja pues assegures, jo crec que matemàticament, la permanència, si no faltarà molt poquet. Però ja dic, n'hi ha que guanyar-li al Rayo Vallecano, i el que va dir ahir Pepelu, així, oferir-li també aquesta victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. El partit és important, com estem comentant, i per això també el València ha fet una crida als seus aficionats, a Mestalla, apel·lant a la força de Mestalla, per a que demà tots els aficionats que vagin a l'estadi de Mestalla, pues vagin tots de blanc a Mestalla, ja dic, per a donar suport a l'equip i per a que, ojalà, puguem celebrar tots junts, equip, jugadors i Mestalla, ixa important victòria. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu del València d'este dimecres 13 de maig, on també anem a estar pendents de la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, perquè ja estem en la prèvia del partit de demà, i el míster, pues, ara en uns minuts va a compareixer així en roda de premsa en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna, i com sempre, pues, si voleu veure eixa roda de premsa, se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València i podreu veure-la en directe. Escoltar-la, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia podeu veure i escoltar este informatiu del València. Bueno, pues anem en l'última hora del València, que s'ha entrenat este matí així a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar aquest partit de demà davant el Rayo Vallecano, en aquestes novetats que venim pues contant-vos en els últims dies. El davanter argentí, Lucas Beltrán, que s'ha entrenat també amb normalitat, ja ha recuperat de la seva lesió. Recordem que va ser baixa, no va entrar en la convocatòria per al partit, pues este últim partit que va jugar el València a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao. Veurem, ara escoltarem el míster, a veure què és el que diu, si està recuperat o no Lucas Beltrán per poder entrar en aquesta convocatòria de cara al partit de demà. L'altre nom propi del que hem vingut parlant és Thierry, el lateral portuguès, que també avui ha completat tot l'entrenament així en la ciutat esportiva de Paterna. S'ha recuperat el lateral portuguès d'aquesta lesió muscular que va patir en el partit a Mallorca el passat 21 d'abril i està, sembla que, disponible a l'espera de la decisió que prenga. Ja dic que el míster, si l'inclou o no en la convocatòria, tant a Thierry com a Lucas Beltrán. De fet, els dos van viatjar a Bilbao, però ja comentarem que va ser una convocatòria especial, perquè també va estar pues, Fulquier, lesionat de llarga durada, per allò de fer pinya i unió en el grup. Però ara ja estan recuperats i estan a disposició del míster, tant Lucas Beltrán com Thierry, i veurem, ja dic, la decisió que pren Carlos Corberán per incloure-los en la convocatòria, que serien les novetats. Perquè recordem que Julen Aguirre Zabala ja va entrar en la passada convocatòria davant l'Atleti de Bilbao, ja ha recuperat de les seues lesions que va patir el porter basc i, bueno, pues també, ja dic, està disponible. Però en quant a novetats en eixa llista de convocats, serien Lucas Beltrán i Thierry, a l'espera del que decidisca el míster, que de segur li preguntaran ara en uns minuts així en la roda de premsa. Bueno, això en quant a la convocatòria de cara al que pot ser l'equip titular, l'11 que alinee Carlos Corberán. Venim comentant que no descartem que puga repetir el mateix equip titular que va jugar a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao i que va aconseguir la victòria. El València va fer un partit molt serio, va ser una victòria molt treballada i ja dic, igual li dona pues, continuïtat a ese 11. El València defensivament va estar bé, no va patir en excés, no li van concedir massa ocasions. Ahí va estar també Dimitrievski en Salvador, però crec que el balanç general de l'equip va ser positiu. Ixe doble pivot en Pepelu i Guido Rodríguez també va funcionar. Jo li crec que li va donar molt d'equilibri al centre del camp de l'equip, en Javi Guerra, per davant. I ja dic, jo crec que podria ser el mateix 11, o si no, haver alguna variant. Igual jugués en casa, jugués en Mestalla, Ramazzani, bueno, pues segons també tenint en compte de com jugue el rival, tot això, Carlos Corberán i el seu cos tècnic ho tenen en compte. Però, ja dic, no descartem que aposte per el que va funcionar, Pepelu i Guido Rodríguez. Per cert, Pepelu ahir, en aquesta entrevista que va mantindre així en l'informatiu, a part de parlar del partit del Rayo Vallecano, també va parlar pues, del seu moment. Un Pepelu que està sent un jugador polivalent, juga de central, rendix molt bé, ajudant a l'equip, sacrificant-se per l'equip i l'altre dia tornant a la seva posició natural de mig centre, de pivot defensiu en companyia de Guido. I ahir deia Pepelu que evidentment estava molt a gust i va dir, és que som jugadors perfectament compatibles.
1: Jo sempre vull jugar, on me fique l'entrenador vaig a complir, perquè l'equip és el més important. I l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vaig sentir còmode, perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
2: Tots els jugadors són compatibles, comentava ahir Pepelu parlant d'eixa parella que va formar en Guido. Per tant, ja dic, demà tindrem la nostra prèvia particular del partit, la nostra aposta, pues, Dimitrievski, que està en un gran moment, el porter de València, ex del Rayo Vallecano, que per cert, després escoltarem a Íñigo Pérez parlant del partit i també l'Ochiant, a Stole Dimitrievski i també l'entrenador, a Carlos Corberán, és el que ha comentat Íñigo Pérez. Però bueno, Dimitrievski en la porteria, xa defensa en Renzo Sarabia, que va estar molt bé l'altre dia en Sant Mamés. Ell jo crec que s'ha guanyat la titularitat i ho demostra a partir darrere de partit. Després la parella de centrals, ja dic, en Xomert i Tàrrega, enganyant ixa banda esquerra, ixe doble pivot Guido Rodríguez, Pepelu, per davant pues, Javi Guerra, les bandes Luis Rioja i Diego López, que ara que tampoc descartem que poguera estar i també per Ramachani, i dalt Hugo Duro. Ja dic, espere pocs canvis en respecte a l'equip que puga jugar demà davant el Rayo Vallecano. L'únic canvi, ja dic, pues a lo millor, si depenent del rival, que això també ho té en compte molt el míster, pues que torne Ramachani per Diego López. Però si no, ja dic, crec que podia repetir el mateix 11 que va jugar a Sant Mamés demà davant el Rayo Vallecano. En un partit que ho hem comentat en la portada d'este informatiu, important per al València, perquè després de la victòria a Bilbao, el València pues, ha sumat ixos 42 punts, però vist el que estem veient, els 42 punts, com hem comentat, igual no són suficients per la salvació, perquè ahir el Llevant li guanya al Celta de Vigo a Balaídos i se col·loca en 39 punts. I són 5 els equips que estan empatats en 39 punts. El Espanyol, el Girona, el Llevant, l'Elx i el Mallorca. Ara marca el descens el Espanyol. I Girona, crec que... No, és Girona. Però la veritat és Girona el que marca el descens, però en 39 punts. O sea que, igual en 42 punts, no són suficients per la salvació. Encara falten per disputar-se esta jornada i les dos últimes, este cap de setmana i l'altre. Per això diguem, veient pues, el puntatge que estan fent i sobretot el que ha fet el Llevant, que ha eixit del descens després de molt de temps, igual aixòs 42 punts no són suficients. Per això, avui encara té més importància, la victòria que va aconseguir el València davant l'Atleti de Bilbao. Avui encara té més importància, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem en el lío ben clavats. Però bueno, el fet de guanyar, ja ficarem en valor el que va ser ixe triomf, però avui encara té més valor. I demà, pues, a rematar la faena, a rematar la permanència. Si demà el València guanya, se col·loca en 45 punts, i jo crec que ja 45 punts, evidentment, jo crec que, si no matemàticament, faltarà molt poquet, però igual matemàticament sí, anem a esperar els resultats de la jornada d'avui i demà, però jo crec que en 45 punts ja està salvat. I després ja mirarem altres coses. Ja mirarem cap amunt, a lo millor, en la taula de la classificació, perquè també les diferències que n'hi ha per dalt en la sèptima plaça, pues, són 3 punts només. Bueno, demà guanyar, ja pues, assegures la permanència i afrontaràs els dos últims partits de Lliga a Noeta el diumenge davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Barça, pues, veurem en quins reptes i en quins objectius. Igual és abastable la sèptima plaça. Però el primer és guanyar demà. Guanyar demà per lo que venim escoltant des de el partit, el postpartit davant l'Atleti de Bilbao, no? Aquestes declaracions que van eixir del vestidor del València, l'entrenador Carlos Corberán, el capità José Luis Gallá, Dimitrievski, Sadik, Ahir Pepelu, así, bueno, pues dient, sí, hem aconseguit la victòria, era molt important, tenim 42 punts, però volem més. I ara el que volem és guanyar en Mestalla. volem ara brindar-li la victòria a l'afició, que se ho mereix. I ja dic, per això hem començat avui, en aquesta declaració, jo crec que important de Pepelu, reconeguent el que pensa el vestidor del València, el que volen demà els jugadors. Guanyar de nou a Mestalla, brindar-li aquesta victòria a l'afició a Mestalla, llevar-se, com dia Pepelu, aquesta espineta que tenen clavada de l'altre dia, de la dura derrota davant l'Atleti de Madrid. Demà l'equip torna a Mestalla, torna a jugar davant l'afició, i ja dic, començant per l'entrenador, Carlos Corberán, el capità Dimitrievski i Air Pepelu, volen guanyar a Mestalla demà.
3: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente. Y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
4: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
5: El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
2: Pues ja dic, estem en la prèvia del partit, però això va ser el missatge dels jugadors, i ho van dir ells, només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao. Pues demà tenen aquest objectiu, guanyar, dedicar-li la victòria a Mestalla, certificar la permanència, i després pues ja a pensar en si pot ser, en per què no, pues mirar cap amunt en la taula de la classificació, mirar a aquesta 7ª plaça, a veure també com acaba esta jornada, i quedaran pues els 2 últims partits, el diumenge a Noeta davant la Reial Societat, i el pròxim pues la setmana que ve, dissabte, ja confirmat a Mestalla en aquest partit davant el Futbol Club Barcelona. Per això, i ho hem comentat també en l'apertura d'este informatiu, el València pues ha fet una crida als seus aficionats a Mestalla, tenint en compte pues la importància que té el partit, per a que demà Mestalla presente un ambient especial. Mestalla demà va estar ple, pràcticament no queden entrades, crec que és un centenar les que queden a la venda. O sea que demà de nou pues estarem per damunt dels 44.000 aficionats valencianistes. L'ambient va estar com sempre, però també el València vol crear una atmosfera especial per al partit de demà, i per això ahir va fer una crida als seus aficionats per a que vagin demà a Mestalla tots de blanc, pues en la camiseta blanca, ja camiseta tan nostra, pues tots de blanc demà a Mestalla. De blanc, tot de blanc, va jugar l'altre dia el València a Sant Mamés i va guanyar. Per cert, tot de blanc li agrada molt al nostre comentarista i ambaixador Ricardo Arias. Pues ja diem, demà tots de blanc, i pues apel·lant això a la força de Mestalla, que sempre ha estat en l'equip i sempre pues va estar. I demà, ja dic, a veure si tots junts, com dia Pepelu, pues podem aconseguir aquesta important victòria i brindar-li-la, jo crec que a l'afició i a Mestalla. Bueno, pues fem ixa crida nosaltres també des de ací, per a que demà tots els aficionats del València pues vagin a Mestalla pues de blanc, en ixa camiseta blanca. Bueno, pues això en quant, ja dic, a l'última hora del València, de cara al partit de demà, del rival del Rayo Vallecano. Ja diem, acaba de parlar el seu entrenador, Íñigo Pérez. Crec que el podem escoltar pues parlant del partit. El Rayo Vallecano, que arriba a Mestalla en 43 punts, ells venen d'empatar el dilluns davant el Girona. 43 punts, també ells pues bueno, poden optar a lluitar per ixa sèptima plaça. Però jo crec que també, perquè tota la roda de premsa avui d'Íñigo Pérez ha girat en torn a ixa final de la Conference històrica que va disputar el Rayo Vallecano davant el Crystal Palace. Però anem a escoltar ja a Íñigo Pérez, a l'entrenador del Rayo, parlant del partit demà, reconeguent que espera un partit complicat a Mestalla.
6: Creo que es un partido complejo dentro de que el

0: muy fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos y ojalá cuando termine conseguir 3 puntos.
1: Bueno, eso es el que ha comentado Íñigo Pérez sobre el partido que le espera demà a Mestalla davant el Rayo. Claro, también ha dicho más cosas sobre Dimitrievski, que ya diem, pues el porter Valencia que está en un muy buen momento, demà se va a enfrentar al seu ex-equip, el coneix pues també molt bé Íñigo Pérez, ha elogiat també al míster, a Carlos Corberán, i veurem quin Rayo Vallecano pues se presenta demà sí a l'estadi de Mestalla. Ells venen sobretot en el davanter brasiler Alemão enratxat, perquè crec que ha marcat, no sé si són 4 gols en els últims 5 partits. 3 porta en Lliga, però 4 si sumem evidentment el de la Conference, que li va donar el passe per a la final d'eixa Conference que disputaran davant el Crystal Palace. O sigui, que jo crec que és el jugador més perillós que tenen el Rayo Vallecano, Alemão, perquè recordem, tenen baixes importants, la de Isi Palazón, sancionat en 7 partits per aquell insult que va dir Isi, i també tenen lesionat a Ilyes Akhomach, el jugador marroquí. Bueno, pues són les baixes. Demà, evidentment, entrarem i anirem pues, a Vallecas, al barri de Vallecas, per a conèixer pues, més en concret l'última hora, però això és l'última hora del Rayo Vallecano i sobretot el que ha comentat el seu entrenador en la prèvia d'este partit. Crec que no se deixem res. Ara a l'espera de que comparega en roda de premsa el míster Carlos Corberán per a parlar pues, del partit, que ja dic, jo crec que va continuar en la línia del que ja va dir quan va acabar el partit a Bilbao. 42 punts no van a ser suficients i demà pues, n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano. Estava ficant-nos el nostre realitzador imatges del últim partit davant el Rayo Vallecano. Esta primera volta en Vallecas, recordem, empatarem 1-1 en gol de Diego López. Això és el partit de la primera volta que jugarem en Vallecas i que empatarem 1-1. Ahir ja recordàvem que el València al Rayo Vallecano, així a Mestalla, pues feia molt de temps, o fa molt de temps, que no li ha pogut guanyar. Concretament, 8 anys, des de la temporada 18-19, en aquell 3-0, en el doble de Santi Mina i de Kevin Gameiro. Mira si han passat anys. Bueno, també l'altre dia feia molt de temps que no guanyarem en Sant Mamés i guanyarem, no? Bueno, pues esperem i confiem en tot el que pues, hem contat. Les ganes que tenen els jugadors de tornar a jugar a Mestalla, de brindar-li aquesta victòria a l'afició i de poder-li guanyar el Rayo Vallecano, per el que estem dient. Per estar ja tranquil, sumar 45 punts, ja pues, jo crec que pràcticament matemàtica la permanència i, bueno, després, ja dic, pues mirar cap amunt en la taula de la classificació. Anem a veure també com acaba la jornada. Igual eixa 7ª plaça en les 2 últimes jornades és abastable. Però bueno, ho contarem. Fem una pausa i ja dic, estem a l'espera que comparega en uns minuts així en el Media Centre de la Ciutat Esportiva de Paterna el míster Carlos Corberán.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
3: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els 9 punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de

Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. La salut valencianista a VCF Radio.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la, la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media, VCF Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació, de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca aquest augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de l'obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
9: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
11: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fa fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions. Eh?
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la Xer Major, en els certes juvenils, els cadeixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de...
0: El millor de VCF Media.
4: El 1 de marzo pues es muy importante porque en ese día se reunieron los amigos, incluido mi padre, José Llorca, que bueno, que decidieron fundar este club y ponerle el nombre de Valencia Club de Fútbol.
5: Y aquí está el primer acta de constitución, en la que mi abuelo firma como presidente delegado Gonzalo Medina. Es en el día 1 de marzo de 1919.
6: Sí, junto con sus otros seis amigos,
7: para luego ya llevarlo al registro y fundar en él lo que realmente es el Valencia en sí.
8: Había un grupo que era, dijéramos, los ideólogos, por decirlo de alguna manera, la gente importante a nivel financiero, y después había otro grupo de jóvenes que eran, de alguna manera, los futbolistas. Mi tío contaba 20 años, estaba en segundo de derecho y ya venía de algunos equipos.
9: Muchos de ellos procedían de un antiguo equipo, que es la semilla del actual Valencia Club de Fútbol, que era el Español. Realmente se juntaron porque eran amigos, disfrutaban y lo que querían era pasárselo bien. Lo interesante es que de esa semilla, con el esfuerzo de mucha gente durante 100 años, el Valencia Club de Fútbol ha llegado donde está.
5: Iban ya al Bar Torino, que es donde se firmó todo esto.
7: Era como su local social.
5: Su local social. Era un bar en un local social. Y de hecho es un libro de actas de los de rayaditos normales, que no es ningún libro especial de...
7: Pero bueno, 100 años después tiene un valor.
5: Tiene un valor ya 100 años después.
10: El meu iaio, lo anecdótico del llibre de actes és com se reflecteix d'alguna manera que s'accedís a la seva petició de constar soci fundador, perquè ell en apenes 15 anys, 14-15 anys, pues era menor d'edat i havia participat com més de més i volia que constara el fet de que ell era tan soci com més de més.
9: Siempre en casa, tanto nuestra abuela como nuestras tías y nuestro padre siempre nos contaban que fue él el que dibujó el primer escudo del Valencia.
5: La anécdota más gorda es la de la famosa boda de mi abuelo, el gastarse todo el dinero que tenía para la boda ahorrado, creo que eran 25.000 pesetas, para vallar el campo, que el primer campo de Valencia, que fue el campo de Algirós. Además, lo importante que fue el hecho de vallar el campo es que para poder jugar a fútbol en la liga de entonces, te obligaban a que estuvieran vallados los campos. Y de hecho, pues por ejemplo, la otra parte anecdótica es que el campo de Algirós estaba alquilado a nombre de Gonzalo y de Milego. O sea, no al Valencia Club Fútbol Club, sino a Gonzalo y a Milego. ¿Por qué? Porque no se fiaban de la gente de un equipo de fútbol que estaba empezando.
8: Debió ser muy difícil, tengo entendido que llegar a la conclusión de que eso se podía hacer y llegar a la firma del acta fue un hecho difícil, pero afortunadamente lo consiguieron.
11: Pues la verdad es que impresiona muchísimo ver hasta dónde se ha llegado, lo que se ha convertido el club de fútbol.
9: La verdad, como familiar de uno de los fundadores, tanto yo como toda mi familia nos sentimos muy orgullosos de que algo que germinó ese 1 de marzo se haya convertido en el Valencia Club de Fútbol, un club reconocido internacionalmente.
8: Hombre, después de 100 años realmente es todo un hito. ¿Quién iba a imaginar que un grupo de jóvenes iniciaran una trayectoria tan, tan potente?
7: 100 años después, pues el Valencia ya se ve todo lo que es. Es una gran institución, un club centenario y un club que se reconoce por todo el mundo, pero lo que tiene es una gran afición, que es la que le va a hacer seguir cumpliendo 100 años más, 200 y hasta que se invente otra cosa.
10: Ni algo del centenario y del espíritu de los fundadores, de il·lusió, esperança. De cada partit de Mestalla este any n'hi ha una màgia especial, n'hi ha una generositat de l'afició, n'hi ha unes ganes, una il·lusió de voler anar més lluny del partit de cada dia, sinó de estem així, som grans i volem ser més grans i volem que els nostres fills i els fills dels nostres fills estiguin allà.
4: Yo querría dar las gracias en nombre de mi padre, porque es lo que querría, a todos los presidentes que aportaron mucho, que aportaron muchos de ellos su capital o mucho esfuerzo en su vida, y sobre todo a los jugadores, porque gracias a su esfuerzo, a lo que pelearon en el campo, a cómo sintieron el Valencia, pues han conseguido todos los títulos que el Valencia tiene y bueno, conseguirá más títulos y durará a lo mejor 100 años más.
0: El millor de VCF Media.
12: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
13: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seva història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a un adeu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
14: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, tot, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ho has de pronunciar?
5: Guanyar,
1: guanyar.
5: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tio. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara pues, toca pronunciar-la.
4: A la taula i al
1: llit. Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte. Valenciano parlats.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la sé.
3: Molt bona. Sí que conec.
0: El millor de VCF Media.
6: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.
7: Desde los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar. Donde la gente vive de una forma única y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos, donde las tradiciones inspiran el futuro, con sus escenas cotidianas y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumban los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26. Ja està disponible l'app del València Club de Futbol. Descárgate l'app de forma gratuïta en la App Store i la Play Store i tendràs notícies en primícia, todos los contenidos digitales del club i muchas más cosas que están por venir. Más València, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
8: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dijous 14 de maig, on el València esta vesprada a les 7 a l'estadi de Mestalla davant el Rayo Vallecano té un partit molt important per assegurar la permanència. Perquè la permanència, com estem veient i després dels resultats de la jornada d'ahir, va estar pues molt cara, caríssima, podríem dir, i el València, ja diem, esta vesprada davant el Rayo Vallecano té que buscar la victòria, té que guanyar aquest partit per a assegurar els 45 punts, que jo crec que ahir ja pràcticament sí te donaria la permanència matemàtica, perquè els 42 punts que té en l'actualitat el València no van a ser suficients, no van a ser suficients per aconseguir la salvació, perquè ahir ja diem, va guanyar el Sevilla al Villarreal, va guanyar l'Alavés al Barça, va guanyar l'Espanyol a l'Atleti de Bilbao i l'altre dia va guanyar el Levant al Celta de Vigo. Tot s'ha apretat encara més en eixa part baixa de la taula de la classificació i en eixa lluita per la permanència. El València està a 3 punts. A 3 punts per dalt del descens. Per tant, ja diem, a guanyar-li esta desprada al Rayo Vallecano i assegurar la permanència a l'estadi de Mestalla. No n'hi ha que descuidar-se, gens ni miqueta, i bueno, lo que estem dient també estos dies. N'hi ha que guanyar, fer un bon partit, com el que va fer el València davant l'Atleti Bilbao, i brindar-li ixa victòria, ixe triomf a l'estadi de Mestalla i a tota l'afició valencianista. Un estadi de Mestalla que avui va presentar un gran ambient, un estadi de Mestalla al que esperem que, com estem fent ixa crida, anem tots de blanc a l'estadi de Mestalla, com anirà l'equip, perquè avui l'equip va a lluir pues, la seva equipació en el partit tot de blanc. Pantaló blanc, camiseta blanca, calces blanques, com va jugar l'altre dia davant l'Atleti Bilbao, que guanyarem, esperem que també l'equipació d'avui, tots de blanc, pues, li doni sort al València. I a veure si tots junts, tots de blanc, podem celebrar ixa victòria del València, ja diem, per a finiquitar la permanència i després ja veurem. Bueno, pues ara vos contem l'última hora, dice València Rayo Vallecano, però avui també tenim que parlar en este informatiu del juvenil de l'Acadèmia del València, que està a Granada i a la mateixa hora que el primer equip, a les 7 de la vesprada, el juvenil pues, buscarà ixa remuntada en Granada després de perdre en el partit d'anada sin l'Antonio Puchades 1-2. Buscaran els de Euge Rivera classificar-se per a la Final Four. Bueno, pues tot ho anem a contar així en l'informatiu del València. I tenim precisament a Vicent Burguete ja en Granada, pendent d'ixe juvenil. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi. Així estem en Granada, en Terra Santa, per a veure si el nostre juvenil pues pot finalment remuntar i passar a aquesta Final Four que tantes ganes té, tant jugadors com cos tècnic, com tot el món. En el València, en l'acadèmia, vol que el juvenil estigui en la Final Four. Sabem que tenim un equip de categoria i que són molt capaços de tornar a favor i ser resultat en contra del primer partit. Recordem, 1-2 en l'Antonio Puigdemont, però ara tenim l'oportunitat de, ja te dic, així, en Granada, després d'esta concentració, plegarem ahir, farem nit i estem avui preparadíssims per al que pot ser un dels partits més importants de la temporada i estic segur que tant jugadors com staff va estar a l'altura de la circumstància.
1: Bueno, Vicent, pues ara després ampliem, ens contes l'última hora d'eixe juvenil que ja està concentrat a Granada i que coincidirà la mateixa hora que el primer equip en eixe València Rayo Vallecano. A les 7 de la vesprada, que com estem contant, la permanència va estar caríssima, eh? Després de veure ahir els resultats, Vicent,
2: S'està ficant la cosa un poquet calent en la classificació. Recordem que ara mateix el València està, pues, bàsicament al mateix, a la mateixa distància d'Europa que del descens. Ahí veiem el València ara mateix en 42 punts, empatat en Osasuna i en Espanyol, que fixa't on estava l'Espanyol, però en la victòria d'ahir ha tornat a ressorgir. El Llevant, que estava fora de les places de descens un temps després, ha tornat a la zona roja, i el València, que té que fer la seua feina avui a les 7 en Mestalla. En la nostra gent sabem que l'afició té moltes ganes de que l'equip sumi 3 punts, l'equip té moltíssimes ganes també, i a més jo crec que som capaços. Sí que és de veres, Robi, que també ho hem comentat en algun programa de l'informatiu, el Rayo Vallecano fa 8 anys que no guanyem al conjunt madrileny, però l'escenari, circumstàncies, context, és el dia, Robi.
1: La importància del partit d'avui, ja diem, és màxima perquè no podem descuidar-nos. Ahir van guanyar pràcticament tots, a excepció del Mallorca, tots. Li va guanyar el Sevilla al Villarreal. Li va guanyar el Llevant l'altre dia al Celta de Vigo. L'Espanyol li va guanyar a l'Atleti de Bilbao. L'Alavés li va guanyar al Barça. El Mallorca va ser l'únic que va perdre davant el Getafe. I això que ha fet? Pues encara apretar més tota la part baixa de la taula de la classificació. El Llevant, que torna a jocs de descens, en 39 punts, però el Llevant està empatant en 39 punts en el Mallorca i en l'Elx. En 40 punts està l'Alavés, l'Espanyol està en 42, els mateixos que tenim nosaltres, 42 punts, també Osasuna. El Rayo Vallecano està en un punt més. I això què vol dir? Pues lo que estem dient, que n'hi ha que guanyar esta vesprada al Rayo Vallecano per a sumar aquests 45 punts, que jo crec que en 45 punts ja, jo crec que matemàticament, igual avui no, però bueno, te pot donar ja la permanència en la categoria, i després pues, ja veurem si podem pensar en algo més. Però lo més immediat és guanyar, sumar aquests 45 punts, Vicent, perquè els 42 no te donen, eh?
2: Tu fixa't, Robi, que una cosa molt a tindre en compte és que el València pues, té el gol averats perdut de tots els equips que estan per la zona, bueno, ja no sé si és baixa, intermitja, perquè al final el València, que està en la posició número 13, si guanya avui, se fica en la posició número 8. Fixa, Robi, el que canvia d'uns 3 punts a altres cada jornada. El València, recordem, que té el gol averats a favor contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. I en contra, contra l'Elx. Empatats Mallorca i Girona. En la zona baixa està aixina la cosa. Al final és un ascensor continu, Robi. Ja t'he dit que el Girona, per exemple, que no havia estat en aquesta zona de descens, sí que en la zona baixa, però no de descens de fa prou temps, pues al final ara mateix està penúltim. El Llevant, que pareixia que no, però sí, el València, que sumant els 3 punts, està en aquesta posició número 8 i crec que és a on se té que mirar, Robi, perquè ja t'he dit que el València és el València, per molt que ha sigut una temporada complicada, i l'únic que queda, tant per a l'equip com per a l'afició, és mirar cap amunt i no cap a baix.
1: Bueno, pues, ja diem, això és el que li espera al València esta vesprada davant el Rayo Vallecano, sumar aquests 45 punts i després ja afrontar les dues últimes jornades que quedaran de Lliga el pròxim diumenge a Noeta i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Barça, veurem. Però important és, ja dic, vist com està tot tan apretat i la permanència en guany està caríssima, se'n pot anar als 43 o 44 punts, cuidao, per això diem que en els 45 jo crec que ja matemàticament pots estar salvat. Però n'hi ha que sumar ixa victòria avui davant el Rayo Vallecano. Anem en l'última hora del València, que està concentrat des de la vesprada nit d'ahir, pues al seu hotel habitual. En les novetats que ahir pues, Carlos Croen en roda de premsa ja confirmava, Thierry torna a la convocatòria, recuperat de la seua lesió, I Lucas Beltrán, Vicent, no s'ha pogut recuperar. Continua amb molèsties al genoll.
2: Bueno, en una semana en la que ya han, bueno, unas semanas, bueno, una semana, sí, porque queda una semana y pocos días de competición. Recordemos que están tres jornadas que queden, que resten condensadas en prácticamente 9 días. Así que Lucas Beltrán, que como tú dices no puede estar en esta lista, pero a Boris sí puede estar frente a la Real Sociedad y Corberán que recuperaría a un efectivo mes. Y por otra banda, Thierry, que torna muy bien a la convocatoria, no sé si podrá estar en el once inicial, porque també Renzo Sarabia està oferint un gran nivell, terrible de lesió, igual que el veran vol pues, tindre un poquet més de paciència, però ja et dic que la novetat, Thierry en la llista, recordem que Aguirrezabala va ser la novetat en el partit anterior, front a l'Atlètic Club, i pues, com diguem, Lucas Beltrán, que no ha pogut aplegar, però a veure si pot aplegar a l'antica noeta, al Real Stadium, al Real Arena, que, bueno, Sina Corberán té un recurs més en atac i en aquesta posició que pot alternar en Hugo Duro i Omar Sadik.
1: Bueno, pues Thierry, que torna a la convocatòria, ja recupera d'eixa lesió que va patir en el partit davant el Mallorca, disputat a Son Mois, pues el lateral portuguès, que ha avançat plaços en la seva recuperació, tot siga dit, està ja disponible. Encara que crec que per a l'11 titular, no, ara ho comentarem. I bueno, Lucas Beltrán, de fet, avui ha estat així també la ciutat esportiva de Paterna, continuant tractant-se i recuperant-se. Meses lesionats de llarga durada, que continuen sent baixa, com són Fulquier, Copete o el mateix Diacabí, perquè com ja contàrem, Julen Aguirrezabala ja va entrar en la convocatòria davant l'Atleti Bilbao, va ser la novetat. Avui, Julen Aguirrezabala també està en eixa llista de convocats. Bueno, el que pot ser l'equip titular del València per enfrontar-se esta vesprada al Rayo Vallecano, venint comptant, servidor, aposta per, crec que el míster va donar continuïtat a l'equip que va jugar davant l'Atleti de Bilbao, que va fer un bon partit, una victòria, pues bueno, des del treball, des de la serietat defensiva, en eixe equilibri en el centre del camp que va donar ixe pivot defensiu en Guido Rodríguez i en Pepelu. Servidor, Vicent, espera postcanvis. Tu què penses?
2: I Servidor, per així també, espera postcanvis, com a molt que Ramazzani s'ha dit que estiguen en ixe 11 inicial. Ja sabem que van de la mà, que Corberà no es prova si no són junts. Entonces, clar, Robi, si entra uno, té que entrar altre per A o per B. Ja vam veure que l'últim partit, quan van entrar al camp, al terreny de xoc, pues l'equip va aconseguir ese gol de Umar Sadik, encara que no va ser d'assistència de Ramazzani, sinó d'un Luis Rioja, que està també molt participatiu, que és una peça fonamental de l'equip. I, pues, veurem. Però jo, Robi, he de dir que no vaig a dur-te la contrària per primera vegada, i jo crec que va ser el mateix 11 inicial que en el Sant Mamés, el que veig amb avui en Mestalla, a les 19 hores de l'esprada.
1: Sí, ja dic, home, anem a veure, al millor podria haver alguna variació, algun canvi, bueno, no sé, al millor, pues al millor Ramazzani per Diego López, per allò buscar més desequilibri, mi... jugues en casa, jugues en Mestalla, però jo, ja t'he dit, que no espere massa canvis, eh? I li dona continuïtat pues, a l'11 que va guanyar davant l'Atleti de Bilbao. És a dir, Dimitrievski en la porteria, que està en un gran moment, el de Macedònia, que per cert, avui s'enfronta al seu ex-equip, al Rayo Vallecano. En defensa, pues, Renzo Sarabia, en eixa banda dreta, el jugador argentí, que va fer un bon partit l'altre dia en Sant Mamés, està complint i bueno, ell va vindre en un moment pues, on no estava ni Thierry ni Fulquier i ha aprofitat l'oportunitat que li ha donat el míster. La parella de central jo crec que va ser la mateixa, en Xomert i en César Tàrrega, en Gallà en banda esquerra, i ese doble pivot defensiu que va funcionar bé l'altre dia, jo crec que el pot repetir el Carlos Corberán, en Pepelu i en Guido Rodríguez, i per davant, ja dic, pues, Javi Guerra en llibertat de moviments, fes la segona punta pues, en Hugo Duro. I les bandes, Luis Rioja, Diego López, també pues, ahí podria l'opció de que jugue pues Ramazzani i dalt pues Hugo Duro, encara que s'ha dit bé de marcar, no, davant l'Atleti de Bilbao. Però bueno, Servidor espera pocs canvis respecte a aquest equip que li va guanyar a l'Atleti de Bilbao, Vicent.
2: Recordem que el Rayo Vallecano no és un equip com a lo millor més proposador com l'Atleti Club. L'Atleti Club està més acostumat a tindre més való, proposar més en atac. El Rayo Vallecano, quan proposa, se li dona molt bé. Vam veure l'altre dia, per exemple, aquí Becerra, el partit europeu front a l'Estrasburgo, que va fer una primera part espectacular. Però ja dic, s'espera un partit, jo, per lo menos, prou diferent al de Sant Mamés. Robi, en Mestalla front al Rayo, crec que vas a ser tu el que tinga que dur la batuta, el que tinga que ser el director d'orquestra un poquet en la vesprada d'avui. Així que sí que és de veres que a lo millor en ese aspecte, pues no sé si pot provar un pivot, per exemple, Guido Ugrinic i per davant Javi Guerra. Sentar a Pepelu, que ho va fer de categoria l'últim partit, i jo crec que sí que estarà, però ja te dic, per qüestió de que a lo millor context de partit i que és molt més diferent el partit d'esta vesprada, a lo millor pues, toca alguna peça en el mig del camp, que és el que se sol fer, però ja veurem el que passa a l'espectador, el que vos deia, que no espereu un partit igual que l'Atleti Club, perquè el Rayo Vallecano és pues, un equip molt més d'esperar, més ordenat, la pressió alta que es van a fer és fonamental per entendre que en el mig del camp té que haver un, pues, un perfil de jugador que sàpiga treure la pilota a la perfecció i que no es fiqui nerviós, Robi, sinó que això és el que te puc dir del Rayo Vallecano. Ara parlarem en el seu especialista, ara parlarem en un periodista allí de Vallecas, però bueno, a veure com se dona el partit d'avui, ja diguem, a les 7, una final, altra final, Robi, com ja anunciàvem, la final superada de l'Atleti Club, ara per la segona final d'estes tres que queden.
1: Bueno, pues anem a escoltar pues als protagonistes en la prèvia d'este partit, a Carlos Corberán, ahir en roda de premsa, reconeguent que l'equip està en ganes, que l'equip ho va donar tot esta vesprada per a poder guanyar al Rayo Vallecano. Espera també un partit molt disputat, el míster de València.
3: Saber que el equipo mañana va a ir con todo a dar lo mejor que tenemos, que los momentos complicados, que lo vamos a tener, porque los tiene cada partido, tiene esos momentos, pues que queremos mantenernos fuertes, queremos mantenernos con confianza en nosotros mismos para darle la vuelta a esos momentos, y queremos transmitir a la afición lo mucho que nos importan esos tres puntos.
1: A guanyar el València esta vesprada davant el Rayo Vallecano. Pepelu, que va a ser l'altre dia protagonista, sí, en estos estudis José Manuel Reina, en la ciutat esportiva de Paterna, també reconeguent que tenen moltes ganes de guanyar el partit d'esta vesprada davant el Rayo Vallecano, de llevar-se aquesta espineta clavada que té l'equip després d'aquella derrota dura davant l'Atleti Madrid i de donar continuïtat al triomf en Sant Mamés l'altre dia davant l'Atleti de Bilbao.
4: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla, després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí, i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells, perquè s'ho mereixen.
1: Se ho mereixen, deia Pepelu, i això és el que vol l'equip avui, poder-li fer un bon partit, donar continuïtat a aquestes bones sensacions que va oferir l'equip a Sant Mamés davant l'Atleti Bilbao, i oferir-li pues aquesta victòria a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè ja diem, tenen aquesta espineta clavada del que va passar davant l'Atleti de Madrid, i els jugadors ja només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, pues ho varen dir, tant Gallà com Dimitrisky, el mateix entrenador Carlos Corberán, i ja dic, pues Pepelu també en aquesta línia, no? És el que volen esta vesprada. El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, també espera un partit molt igualat i molt disputat esta vesprada, sí, a Mestalla.
5: Un partido complejo dentro de que el haber jugado recientemente y tener otro partido el domingo, siempre estos partidos que pillan entre medio de dos son difíciles de adivinar qué puede suceder, porque puede haber desde el principio en la alineación variantes, que además cambiará la forma táctica de los equipos, a pesar de que creo que somos dos equipos, dos entrenadores que más o menos siempre tenemos una identidad clara. Por lo tanto, mañana creo que es importante tener capacidad de adaptación, saber que estamos en la mitad de una semana trascendental para el devenir del objetivo, seguir siendo muy fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos y ojalá cuando termine conseguir tres puntos.
1: Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, que arriba a Mestalla en 43 punts, un punt més que el València. Jo crec que ahí pot estar la ratlla de la salvació, 43-44 punts. Jo crec que ells tenen la permanència molt encarrilada. És cert, i després anirem pues, a conèixer l'última hora del Rayo Vallecano, que ells pues, tenen eixa fita històrica, i és la final de la conferència, l'Eisbig, pues, davant el Crystal Palace. I ahir, en eixa roda de premsa de Íñigo Pérez, se va a parlar més de la final de la conferència que del partit de avui davant el Rayo Vallecano. Però bueno, ja dic que ells també pues, tenen baixes importants, no està Isi, tampoc està Ilias Akomak, però bueno, arriben també en Alemão, el davanter brasiler Vicent, que està en ratxa, o Jorge de Frutos, que és el màxim golejador, que també fa gols. I és que Íñigo Pérez li ha dotat a este Rayo Vallecano d'un estil molt propi, i bueno, i ahí estan els resultats en la final de la conferència.
2: A més, te diria que el major actiu que té el Rayo Vallecano és Íñigo Pérez, perquè Íñigo Pérez ha aconseguit pues, traure el rendiment prime, el rendiment espectacular a cada un dels jugadors. Fixa't, l'Alemão, que venia del Oviedo, va jugar, pues, bueno, pues, al final no havia tingut aquesta oportunitat encara en primera divisió de rendir a un molt bon nivell, i ho està fent ara, en les últimes jornades. És un davanter que ha estat molt enxufat en Conference League, no ho havia estat fins ara en Lliga. De fet, és el davanter que sempre partia des de la banqueta, però ja dic que l'altre dia va marcar en Estrasburgo, i ara pues l'altre dia també en últim partit de Lliga frontal Girona, està en ratxa el davanter brasiler, i clar, això pues, segurament Wichue el Mestalla veurem si com a titular, però també un Rayo Vallecano que té baixes molt importants, com tu deies, Isi, Ilias Akomak, però bueno, trena de Frutos en esa banda dreta, Álvaro García també en la banda esquerra pot jugar. Veurem també com rota Íñigo Pérez, perquè com ell ha dit en roda de premsa, jugaren el dilluns, suben avui dijous, i també tornen a jugar diumenge, Robi. Hi ha que rotar, perquè ells també tindran òbviament la ment en Conference League, no tota, però també tenen que plegar dosificar. És segurament la cita històrica més important de tota la trajectòria del Rayo Vallecano, i enfront un vestuari del València que també tindrà aquesta espineta clavada, com tu deies, de l'Atlético Madrid, però també, Robi, de l'última visita del Rayo Vallecano a Mestalla, que recordem, van guanyar en 2024 0-1 en la primera anada de la Lliga passada. Però bueno, sí que és de veres que històricament els partits en Mestalla del València pues són el balanç en datos de Ciberche: 16 victòries, 9 empats i 2 partits perduts per al València. A veure si avui no podem repetir el resultat del Rayo Vallecano l'última vegada que va vindre

0: L'estai de Mestalla, equip, jugadors, afició. El València avui va vestir de blanc, camiseta blanca, pantaló blanc, calces blanques, com ja va jugar l'altre dia davant l'Atleti Bilbao, que guanyarem, a veure si aquesta equipació Puma tot de blanc, que tant li agrada al nostre ambaixador i comentarista Ricardo Arias, pues també esta vesprada ens dona sort. I aquesta crida que estem fent des de fa uns dies, avui, tots de blanc a Mestalla, en una camiseta blanca, bueno, la esta temporada, i si no, pues qualsevol camiseta blanca, pues per a que avui Mestalla presente ixe colorit especial, ixa ambientació que va ser, jo crec que gran, perquè avui també s'espera una molt bona entrada a l'estadi de Mestalla, encara que l'horari, pues molta gent a les 7 de la vesprada encara pues està eixint del treball. Venen també molts aficionats de fora de la ciutat de València. No és el millor horari, però estem convençuts que avui Mestalla també va presentar una gran entrada, per damunt dels 44.000, arribant als 45.000 segur valencianistes, per estar al costat de l'equip. Ja dic, pues tots de blanc. Vicent, tu estaràs ahí a Granada, no estaria de mal que també anares de blanc, eh?
1: I també estarem de blanc, Robi, des d'ací de Granada, i a veure, mira, si de blanc també es deixa el casier de Granada i no suma ningú gol, el València sí, però bueno, ara parlarem del juvenil. Robi, t'anava a preguntar, ja que has dit que a Ricardo Arias, de fet l'altre dia en Sant Mamés ho comentàvem, a Ricardo Arias li encanta la equipació blanca, i Arias i tu, que sou uns tios més clàssics que jo, per lo que siga, a tu t'agrada també l'equipació blanca?
0: A mi m'encanta, de fet jo ja vaig de blanc. Mira, jo així en els estudis ja vaig de blanc, i esta vesprada també anirem de blanc. Avui ens acompanyarà Miguel Ángel Bosio en la retransmissió, però també anirà de blanc. Avui tenim que anar tots de blanc a Mestalla, ja diem, per a tots junts, equips, jugadors i afició, poder celebrar ixa victòria i certificar ja la permanència. Els 45 punts. Anem a tancar en lo que és la prèvia del partit, parlant de l'àrbitre, l'andalús Alejandro Quintero González, que estarà ajudat pel VAR per Trujillo Suárez. Quintero González ens va pitar esta temporada l'empat davant el Mallorca en l'estadi de Mestalla, que empatarem 1-1 amb el gol de Hugo Duro, però fa dos temporades va pitar este mateix partit a Vallecas, que també empataren 1-1 amb gol de César Targa. Bueno, pues ixe va ser l'àrbitre del partit d'avui, Alejandro Quintero González, que estarà ajudat pel VAR per Trujillo Suárez. Anem a fer una pausa i anem a continuar parlant del partit que ens espera esta vesprada a les 7. València, Rayo Vallecano, per assegurar la permanència, i també com no anem a parlar després d'aquest juvenil que està en Granada buscant la remuntada.
2: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
3: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dijous 14 de maig, on el València esta vesprada a les 7 a l'estadi de Mestalla davant el Rayo Vallecano té un partit molt important per assegurar la permanència. Perquè la permanència, com estem veient i després dels resultats de la jornada d'ahir, va estar pues molt cara, caríssima, podríem dir, i el València, ja diem, esta vesprada davant el Rayo Vallecano té que buscar la victòria, té que guanyar ixe partit per a assegurar els 45 punts, que jo crec que ahir ja pràcticament sí te donaria la permanència matemàtica, perquè els 42 punts que té en l'actualitat el València no van a ser suficients. No van a ser suficients per aconseguir la salvació, perquè ahir ja diem, va guanyar el Sevilla al Villarreal, va guanyar l'Alavés al Barça, va guanyar l'Espanyol a l'Atleti de Bilbao i l'altre dia va guanyar el Levant al Celta de Vigo. Tot s'ha apretat encara més en eixa part baixa de la taula de la classificació i en eixa lluita per la permanència. El València està a 3 punts, a 3 punts per dalt del descens. Per tant, ja diem, a guanyar-li esta vesprada al Rayo Vallecano i assegurar la permanència a l'estadi de Mestalla. No n'hi ha que descuidar-se gens ni miqueta, i bueno, el que estem dient també estos dies, n'hi ha que guanyar, fer un bon partit com el que va fer el València davant l'Atleti Bilbao i brindar-li ixa victòria, ixe triomf a l'estadi de Mestalla i a tota l'afició valencianista. Un estadi de Mestalla que avui va presentar un gran ambient, un estadi de Mestalla al que esperem que, com estem fent ixa crida, anem tots de blanc a l'estadi de Mestalla, com anirà l'equip, perquè avui l'equip va a lluir pues, la seva equipació en el partit tot de blanc. Pantaló blanc, camiseta blanca, calces blanques, com va jugar l'altre dia davant l'Atleti Bilbao, que guanyarem, esperem que també l'equipació d'avui, tots de blanc, pues, li doni sort al València. I a veure si tots junts, tots de blanc, podem celebrar ixa victòria del València, ja diem, per a finiquitar la permanència i després ja veurem. Bueno, pues ara vos contem l'última hora, dice València Rayo Vallecano, però avui també tenim que parlar en este informatiu del juvenil de l'Acadèmia del València, que està a Granada i a la mateixa hora que el primer equip, a les 7 de la vesprada, el juvenil pues buscarà ixa remuntada en Granada després de perdre en el partit d'anada sin el Antonio Puchades 1-2. Buscaran els de Euge Rivera classificar-se per a la Final Four. Bueno, pues tot ho anem a contar així en l'informatiu del València. I tenim precisament a Vicent Burguete ja en Granada, pendent d'ixe juvenil. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi. Així estem en Granada, en Terra Santa, per a veure si el nostre juvenil pues pot finalment remuntar i passar a aquesta Final Four que tantes ganes té, tant jugadors com cos tècnic, com tot el món. En el València, en l'acadèmia, vol que el juvenil estigui a la Final Four. Sabem que tenim un equip de categoria i que són molt capaços de tornar a favor i ser resultat en contra del primer partit. Recordem, 1-2 en l'Antonio Puig, però ara tenim l'oportunitat de, ja te dic, així, en Granada, després d'esta concentració, plegarem ahir, farem nit i estem avui preparadíssims per al que pot ser un dels partits més importants de la temporada, i estic segur que tant jugadors com staff va estar a l'altura de la circumstància.
1: Bueno, Vicent, pues ara després ampliem, ens contes l'última hora d'eixe juvenil que ja està concentrat a Granada i que coincidirà la mateixa hora que el primer equip en eixe València Rayo Vallecano. A les 7 de la vesprada, que com estem contant, la permanència va estar caríssima, eh? Després de voreir els resultats, Vicent, eh?
2: Se está ficando la cosa un poquet calent en la clasificación. Recordem que ara mateix el València està, pues, bàsicament al mateix, a la mateixa distància d'Europa que del descens. Ahí veiem el València ara mateix en 42 punts, empatat en Osasuna i en Espanyol, que fixa't on estava l'Espanyol, però en la victòria d'ahir ha tornat a ressorgir. El Llevant, que estava fora de les places de descens, un temps després ha tornat a la zona roja, i el València, que té que fer la seva feina avui a les 7 en Mestalla. En la nostra gent sabem que l'afició té moltes ganes de que l'equip sumi 3 punts, l'equip té moltíssimes ganes també, i a més jo crec que som capaços. Sí que és de veres, Robi, que també ho hem comentat en algun programa de l'informatiu, el Rayo Vallecano fa 8 anys que no guanyem al conjunt madrileny, però l'escenari, circumstàncies, context, és el dia, Robi.
1: La importància del partit d'avui, ja diem, és màxima perquè no podem descuidar-nos. Ahir van guanyar pràcticament tots, a excepció del Mallorca, tots. Li va guanyar el Sevilla al Villarreal. Li va guanyar el Llevant l'altre dia al Celta de Vigo. L'Espanyol li va guanyar a l'Atleti de Bilbao. L'Alavés li va guanyar al Barça. El Mallorca va ser l'únic que va perdre davant el Getafe. I això que ha fet? Pues encara apretar més tota la part baixa de la taula de la classificació. El Llevant, que torna a jocs de descens, en 39 punts, però el Llevant està empatant en 39 punts en el Mallorca i en l'Elx. En 40 punts està l'Alavés, l'Espanyol està en 42, els mateixos que tenim nosaltres, 42 punts, també Osasuna. El Rayo Vallecano està en un punt més. I això què vol dir? Pues lo que estem dient, que n'hi ha que guanyar esta vesprada al Rayo Vallecano per a sumar aixòs 45 punts, que jo crec que en 45 punts ja, jo crec que matemàticament, igual avui no, però bueno, te pot donar ja la permanència en la categoria, i després pues, ja veurem si podem pensar en algo més. Però lo més immediat és guanyar, sumar aixòs 45 punts, Vicent, perquè els 42 no te donen, eh?
2: Tu fixa't, Robi, que una cosa molt a tindre en compte és que el València pues, té el gol averats perdut de tots els equips que estan per la zona, bueno, ja no sé si és baixa, intermitja, perquè al final el València, que està en la posició número 13, si guanya avui, se fica en la posició número 8. Fixa, Robi, el que canvia d'uns 3 punts a altres cada jornada. El València, recordem que té el gol averats a favor contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. I en contra, contra l'Elx, empatats Mallorca i Girona. En la zona baixa està aixina la cosa, al final és un ascensor continu, Robi, ja t'he dit, que el Girona, per exemple, que no havia estat en aquesta zona de descens, sí que en la zona baixa, però no de descens de fa prou temps, pues al final ara mateix està penúltim. El Llevant, que pareixia que no, però sí, el València, que sumant dels 3 punts, està en aquesta posició número 8 i crec que és on se té que mirar, Robi, perquè ja t'he dit que el València és el València, per molt que ha sigut una temporada complicada, i l'únic que queda, tant per a l'equip com per a l'afició, és mirar cap amunt i no cap a baix.
1: Bueno, pues, ja diem, això és el que li espera al València esta vesprada davant el Rayo Vallecano, sumar aixòs 45 punts i després ja afrontar les dues últimes jornades que quedaran de Lliga, el pròxim diumenge a Noeta i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Barça, veurem. Però important és, ja dic, vist com està tot tan apretat i la permanència en guany està caríssima, se'n pot anar als 43 o 44 punts, cuidao, per això diem que en els 45 jo crec que ja matemàticament pots estar salvat. Però n'hi ha que sumar ixa victòria avui davant el Rayo Vallecano. Anem en l'última hora del València, que està concentrat des de la vesprada nit d'ahir, pues, al seu hotel habitual, en les novetats que ahir pues, Carlos Corbalán en roda de premsa ja confirmava. Thierry torna a la convocatòria, recuperat de la seua lesió, I Lucas Beltrán, Vicent, no s'ha pogut recuperar. Continua amb molèsties al genoll.
2: Bueno, en una semana en la que ya han, bueno, unas semanas, bueno, una semana, sí, porque queda una semana y pocos días de competición. Recordemos que están tres jornadas que queden, que resten condensadas en prácticamente 9 días. Así que Lucas Beltrán, que como tú dices no puede estar en esta lista, pero a Boris sí puede estar frente a la Real Sociedad y Corberán que recuperaría a un efectivo mes. Y por otra banda, Thierry, que torna molt bé a la convocatoria, no sé si podrá estar en el 11 inicial porque també Renzo Saravia està oferint un gran nivell, terrible de lesió, igual que el Verán vol pues, tindre un poquet més de paciència, però ja t'he dit que la novetat, Thierry en la llista, recordem que Aguirrezabala va ser la novetat en el partit anterior, front a l'Atlètic Club, i pues, com diguem, Lucas Beltrán, que no ha pogut aplegar, però a veure si pot aplegar a l'antic Anoeta, al Real Stadium, al Real Arena, perquè, bueno, Xina Corberan té un recurs més en atac i en aquesta posició que pot alternar en Hugo Duro i un Massadic.
1: Bueno, pues Thierry, que torna a la convocatòria, ja recupera d'eixa lesió que va patir en el partit davant el Mallorca, disputat a Son Mois, pues el lateral portuguès, que ha avançat plaços en la seva recuperació, tot siga dit, està ja disponible. Encara que crec que per a l'11 titular, no, ara ho comentarem. I bueno, lo de Lucas Beltrán, de fet, avui ha estat així també en la ciutat esportiva de Paterna, continuant tractant-se i recuperant-se. Meses lesionats de llarga durada, que continuen sent baixa, com són Fulquier, Copete o el mateix Diacabí, perquè com ja contàrem, Julen Aguirrezabala ja va entrar en la convocatòria davant l'Atleti Bilbao, va ser la novetat. Avui, Julen Aguirrezabala també està en eixa llista de convocats. Bueno, el que pot ser l'equip titular del València per enfrontar-se esta vesprada al Rayo Vallecano, venim comptant, servidor, aposta per, crec que el míster va donar continuïtat a l'equip que va jugar davant l'Atleti de Bilbao, que va fer un bon partit, una victòria, pues bueno, des del treball, des de la serietat defensiva, en eixe equilibri en el centre del camp que va donar ixe pivot defensiu en Guido Rodríguez i en Pepelu. Servidor, Vicent, espera postcanvis. Tu què penses?
2: I servidor, per així també, espera postcanvis, com a molt que Ramazzani s'ha dit que estiguen en ixe 11 inicial. Ja sabem que van de la mà, que Corberan no es prova si no són junts. Entonces, clar, Robi, si entra uno, té que entrar altre per A o per B. Ja vam veure que l'últim partit, quan van entrar al camp, al terreny de xoc, pues, l'equip va aconseguir ese gol de Umar Sadik, encara que no va ser de l'assistència de Ramazzani, sinó d'un Luis Rioja, que està també molt participatiu, que és una peça fonamental de l'equip. I, pues, veurem, però jo, Robi, he de dir que no vaig a dur-te la contrària per primera vegada, i jo crec que va ser el mateix 11 inicial que en Sant Mamés, el que veiem avui en Mestalla a les 19 hores de la vesprada.
1: Sí, ja dic, home, anem a veure, al millor podria haver alguna variació, algun canvi, bueno, no sé, al millor pues al millor Ramazzani per Diego López, per buscar més desequilibri, mi... jugues en casa, jugues en Mestalla, però jo ja te dic que no espere massa canvis, eh? I li dona continuïtat pues, a l'11 que va guanyar davant l'Atleti de Bilbao. És a dir, Dimitrievski en la porteria, que està en un gran moment, el de Macedònia, que per cert, avui s'enfronta al seu ex-equip, al Rayo Vallecano. En defensa, pues, Renzo Saravia, en eixa banda dreta, el jugador argentí, que va fer un bon partit l'altre dia en Sant Mamés, està complint i bueno, ell va vindre en un moment pues, on no estava ni Thierry ni Fulquier i ha aprofitat l'oportunitat que li ha donat el míster. La parella de centrals jo crec que va ser la mateixa, en Xomert i en César Tàrrega, en Gallà en banda esquerra, i ixe doble pivot defensiu que va funcionar bé l'altre dia, jo crec que el pot repetir el Carlos Corberán, en Pepelu i en Guido Rodríguez, i per davant, ja dic, pues, Javi Guerra en llibertat de moviments, fes la segona punta pues, en Hugo Duro. I les bandes, Luis Rioja, Diego López, també pues, ahí podria l'opció de que jugue pues Ramazzani i dalt pues Hugo Duro, encara que s'ha dit bé de marcar, no, davant l'Atleti de Bilbao. Però bueno, Servidor espera pocs canvis respecte a aquest equip que li va guanyar l'Atleti de Bilbao, Vicent.
2: Recordem que el Rayo Vallecano no és un equip com a lo millor més proposador com l'Atlètic Club. L'Atlètic Club està més acostumat a tindre més valor, proposar més en atac. El Rayo Vallecano, quan proposa, se li dona molt bé. El vam veure l'altre dia, per exemple, aquí a Becerra, el partit europeu front a l'Estrasburgo, que va fer una primera part espectacular. Però ja dic, s'espera un partit, jo, per lo menos, prou diferent al de Sant Mamés. En Robi, en Mestalla front al Rayo, crec que vas a ser tu el que tinga que dur la batuta, el que tinga que ser el director d'orquestra un poquet en la vesprada de avui. Així que sí que és de veres que a lo millor en aquest aspecte, pues, no sé si pot provar un pivot, per exemple, Guido Ugrinic i per davant Javi Guerra. Sentar a Pepelu, que ho va fer de categoria l'últim partit, i jo crec que sí que estarà, però ja t'ho dic, per qüestió de que a lo millor context de partit i que és molt més diferent el partit d'esta vesprada, a lo millor pues, toca alguna peça en el mig del camp, que és el que se sol fer, però ja veurem el que passa a l'espectador. El que vos deia, que no espereu un partit igual que l'Atlètic Club, perquè el Rayo Vallecano és pues, un equip molt més d'esperar, més ordenat. La pressió alta que es van a fer és fonamental per entendre que en el mig del camp té que haver un, pues, un perfil de jugador que sàpiga treure la pilota a la perfecció i que no es fiqui nerviós, Robi. Sinó que això és el que te puc dir del Rayo Vallecano. Ara parlarem en el seu especialista, ara parlarem en un periodista allí de Vallecas, però bueno, a veure com se dona el partit d'avui, ja diguem, a les 7, una final, altra final, Robi, com ja anunciàvem, la final superada de l'Atlètic Club, ara per la segona final d'estes tres que queden.
1: Bueno, pues anem a escoltar pues als protagonistes en la prèvia d'este partit, a Carlos Corberán, ahir en roda de premsa, reconeguent que l'equip està en ganes, que l'equip ho va donar tot esta vesprada per a poder guanyar al Rayo Vallecano. Espera també un partit molt disputat el míster del València.
3: Saber que el equipo mañana va a ir con todo a dar lo mejor que tenemos, que los momentos complicados, que lo vamos a tener, porque los tiene cada partido, tiene esos momentos, pues que queremos mantenernos fuertes, queremos mantenernos con confianza en nosotros mismos para darle la vuelta a esos momentos, y queremos transmitir a la afición lo mucho que nos importan esos tres puntos.
1: A guañar el Valencia esta desprada davant el Rayo Vallecano. Pepelu, que va ser l'altre dia protagonista, sí, en estos estudis José Manuel Rey, en la ciutat esportiva de Paterna, també reconeguent que tenen moltes ganes de guanyar el partit d'esta desprada davant el Rayo Vallecano, de llevar-se aquesta espineta clavada que té l'equip després d'aquella derrota dura davant l'Atleti Madrid, i de donar continuïtat al triomf en Sant Mamés l'altre dia davant l'Atleti de Bilbao.
4: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar, i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí, i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells, perquè s'ho mereixen.
1: S'ho mereixen, deia Pepelu, i això és el que vol l'equip avui, poder-li fer un bon partit, donar continuïtat a aquest... aixes bones sensacions que va oferir l'equip a Sant Mamés davant l'Atleti Bilbao, i oferir-li pues aixa victòria a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè ja diem, tenen aixa espineta clavada del que va passar davant l'Atleti de Madrid, i els jugadors ja només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, pues ho varen dir, tant Gallà com Dimitrisky, el mateix entrenador Carlos Corberán, i ja dic, pues Pepelu també en aixa línia, no? És el que volen esta vesprada. El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, també espera un partit molt igualat i molt disputat esta vesprada, sí, a Mestalla.
5: Un partido complejo dentro de que el haber jugado recientemente y tener otro partido el domingo, siempre estos partidos que pillan entre medio de dos son difíciles de adivinar qué puede suceder, porque puede haber desde el principio en la alineación variantes que además cambiará la forma táctica de los equipos, a pesar de que creo que somos dos equipos, dos entrenadores que más o menos siempre tenemos una identidad clara. Por lo tanto, mañana creo que es importante tener capacidad de adaptación, saber que estamos en la mitad de una semana trascendental para el devenir del objetivo, seguir siendo muy fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos y ojalá cuando termine conseguir tres puntos.
1: Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, que arriba a Mestalla en 43 punts, un punt més que el València. Jo crec que ahí pot estar la ratlla de la salvació, 43-44 punts. Jo crec que ells tenen la permanència molt encarrilada. És cert, i després anirem pues, a conèixer l'última hora del Rayo Vallecano, que ells pues, tenen aquesta fita històrica, i és la final de la conferència a Leipzig pues, davant el Crystal Palace. I ahir en aquesta roda de premsa de Íñigo Pérez se va a parlar més de la final de la conferència que el partit de avui davant el Rayo Vallecano. Però bueno, ja dic, ells també pues, tenen baixes importants, no està Isi, tampoc està Ilias Akomak, però bueno, arriben també en Alemão, el davanter brasiler Vicent, que està en ratxa, o Jorge de Frutos, que és el màxim golejador, que també fa gols, i és que Íñigo Pérez li ha dotat a este Rayo Vallecano d'un estil molt propi, i bueno, i ahí estan els resultats, en la final de la conferència.
2: A més, te diria que el major actiu que té el Rayo Vallecano és Íñigo Pérez, perquè Íñigo Pérez ha aconseguit pues, traure el rendiment prime, el rendiment espectacular a cada un dels jugadors. Fixa't, Alemão, que venia del Oviedo, va a jugar, pues, bueno, pues, al final no havia tingut aquesta oportunitat encara en primera divisió de rendir a un molt bon nivell, i ho està fent ara, en les últimes jornades. És un davanter que ha estat molt enxufat en Conference League, no ho havia estat fins ara en Lliga. De fet, és el davanter que sempre partia des de la banqueta, però ja dic que l'altre dia va marcar en Estrasburgo, i ara pues l'altre dia també en últim partit de Lliga frontal Girona, està en ratxa el davanter brasiler, i clar, això pues, segurament ho jugué el Mestalla per MC com a titular, però també un Rayo Vallecano que té baixes molt importants, com tu deies, Isi, Ilias Akomak, però bueno, trena de Frutos en esa banda dreta, Álvaro García també en la banda esquerra pot jugar. Veurem també com rota Íñigo Pérez, perquè com ell ha dit en roda de premsa, jugaren el dilluns, juguen avui dijous i també tornen a jugar diumenge, Robi. Hi ha que rotar, perquè ells també tindran òbviament la ment en Conference League, no tota, però també tenen que plegar dosificar, és segurament la cita històrica més important de tota la trajectòria del Rayo Vallecano, i enfront un vestuari del València que també tindrà aquesta espineta clavada, com tu deies, de l'Atlético Madrid, però també, Robi, de l'última visita del Rayo Vallecano a Mestalla, que recordem, van guanyar en 2024 0-1 en la primera anada de la Lliga passada. Però bueno, sí que és de veres que històricament els partits en Mestalla del València pues són el balanç en datos de Ciberche, 16 victòries, 9 empats i 2 partits perduts per a la València. A veure si avui no podem repetir el resultat del Rayo Vallecano l'última vegada que va vindre així a Mestalla, inici 0-1. I el València de Corberán, pues, que enfront tindrà això, un Rayo Vallecano que en les baixes de Isi i Ilias Akomak, encara que tinguin aquesta final europea en l'horitzó, no hi ha que confiar-se, perquè este Rayo Vallecano te juga, Robi, està en el utiller.
1: No, ja ho hem dit, no n'hi ha que descuidar-se gens ni miqueta. El València està esperada davant el Rayo Vallecano, que no va ser un partit fàcil, ni molt menys per tot el que estem comentant, i després pues, ampliarem, seguirem pues, a conèixer l'última hora del Rayo Vallecano. I el que hem dit també en la portada d'este informatiu, avui tots de blanc a l'estadi de Mestalla, equip, jugadors, afició, el València avui va vestir de blanc, camiseta blanca, pantaló blanc, calces blanques, com va, ja va jugar l'altre dia davant l'Atleti Bilbao, que guanyarem, a veure si aquesta equipació Puma tot de blanc que tant li agrada al nostre ambaixador i comentarista Ricardo Arias, pues també esta vesprada ens dona sort. I aquesta crida que estem fent des de fa uns dies, avui, tots de blanc a Mestalla, en una camiseta blanca, bueno, la esta temporada, i si no, pues qualsevol camiseta blanca, pues per a que avui Mestalla presente ixe colorit especial, ixe ambient

0: També
1: estarem de blanc, Robi, des d'ací de Granada, i a veure si de blanc també es deixa el casier de Granada i no suma ningú gol, el València sí, però bueno, ara parlarem del juvenil. Robi, t'anava a preguntar, ja que has dit que a Ricardo Arias, de fet l'altre dia en Sant Mamés ho comentàvem, a Ricardo Arias li encanta la equipació blanca, i Arias i tu, que sou uns tios més clàssics que jo, per lo que siga, a tu t'agrada també l'equipació blanca?
2: A mi m'encanta. De fet, jo ja vaig de blanc. Mira, jo ja sí, en els estudis ja vaig de blanc, i esta vesprada també anirem de blanc. Avui ens acompanyarà Miguel Ángel Bosio en la retransmissió, però també anirà de blanc. Avui tenim que anar tots de blanc a Mestalla, ja diem, per a tots junts, equip, jugadors i afició, poder celebrar ixa victòria i certificar ja la permanència. Els 45 punts. Anem a tancar en lo que és la prèvia del partit, parlant de l'àrbitre, l'andalús Alejandro Quintero González, que estarà ajudat pel VAR per Trujillo Suárez. Quintero González ens va pitar esta temporada l'empat davant el Mallorca en l'estadi de Mestalla, que empatàrem 1-1 amb el gol de Hugo Duro, però fa dos temporades va pitar este mateix partit a Vallecas, que també empatàrem 1-1 amb gol de César Targa. Bueno, pues ixe va ser l'àrbitre del partit d'avui, Alejandro Quintero González, que estarà ajudat pel VAR per Trujillo Suárez. Anem a fer una pausa i anem a continuar parlant del partit que ens espera esta vesprada a les 7, València Rayo Vallecano, per assegurar la permanència, i també, com no, anem a parlar després d'eixe juvenil que està en Granada buscant la remuntada.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
4: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València, Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial.

0: Bona vesprada i benvinguts a Mestalla, benvinguts a este partit València-Rayo Vallecano, jornada 36 de la Lliga, que començarà en una horeta a les 7 de la vesprada, sí, a Mestalla, al Coliseum Valencianista, en un partit molt important, importantíssim, el que té avui el València per davant davant el Rayo Vallecano per a guanyar, per a buscar una victòria, per a buscar ixos 45 punts que te donen ja la permanència pràcticament matemàtica en este final de temporada. És molt important guanyar avui perquè els 42 punts que té en l'actualitat el València no van a ser suficients per a la salvació, per a la permanència, perquè està caríssima al roig viu després de les victòries ahir del Sevilla, de l'Espanyol, l'altre dia el Llevant. Bueno, tots van guanyar pràcticament, a excepció del Mallorca, en la part baixa, i han apretat encara més les coses. Per això n'hi ha que guanyar avui al Rayo Vallecano i després ja veurem. I tots junts, així en Mestalla, i tots de blanc. Avui Mestalla té que ser pues, més blanc i negre que mai, sobretot més blanca que mai, perquè avui, ja dic, tots, després d'aquesta crida que ha fet el club per a que vinguin, per a que Mestalla tinga un ambient especial en este partit davant el Rayo Vallecano. Bueno, pues ja estem a punt, ja estem preparats des d'este estudi panoràmic d'UFDF Ràdio, així l'estadi Mestalla, tenem a contar el partit, ja saps, te pots connectar des de qualsevol part del món, a l'app, a la web, al canal de YouTube del València, i ahí pots veure el partit, la prèvia, la retransmissió del partit, el postpartit, tot el que passe dins i fora del terreny de xoc. Després, també, com sempre, escoltar-lo per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio. Ja estem a punt, ja estem preparats, l'equip titular del València també confirmat, repeteix el mateix 11 Carlos Corberán, el mateix equip que va guanyar a Bilbao, avui per enfrontar-se al Rayo Vallecano, i en seu compte ja a ras de terreny de xoc, un partit més. Gonzalo Naya, què tal?
1: Què tal, Josep Rovira, què tal, seguidors del València Club de Futbol? Així estem, disposats a poder contar el que esperem siga una victòria del València en este encontre entre setmana davant el Rayo Vallecano, en un Mestalla que ha de espentar, que ha de fer valdre esa frase, la força de Mestalla, ha de ser avui una clau important per a poder sumar aquesta victòria que, com comentaves, ha de ser ja definitiva, no?, per a poder estar tranquils amb 45 punts. No serà fàcil, que ja sabem que el Rayo Vallecano està fent una molt bona temporada, finalista de la Conference League, i a més fent un bon futbol, tant a Vallecas com fora de casa. Siga com siga, avui tenim la força de Mestalla, tenim la confiança del que va passar el passat cada setmana a Bilbao, possiblement un dels millors partits del València en aquesta temporada, i ese mateix 11, com comentaves, és el que va tractar d'aconseguir la victòria. Un 11 que va estar conformat en Dimitrescu en porteria, en defensa de 4, en Sarabia i Gallà per les bandes, en Tàrrega com a central en companyia de Xomert, el mig del camp per a Guido Pepelu, en les bandes estarà Rioja, Diego López. En la fulla de partit ens col·loquen Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra. Veurem si finalment és a la disposició o juguen a cama natural, com l'altre dia va estar Rioja també en el nou Sant Mamés. I davant, la parcel·la més ofensiva, Javi Guerra fent d'enganx amb Hugo Duro. I si és l'11, com diem, que repetim el mateix 11 de Bilbao, això sí, recordem que en Bilbao la clau també van ser els homes que entren en la segona part, així que també molt important l'aportació que puguen tindre amb els homes de la banqueta.
0: Bueno, pues continuïtat que li dona Carlos Corberán a ese 11, a ese equip titular, ja vinen contant tots aquests dies en l'informatiu al migdia, que pensaven que anava a fer pues, pocs canvis o cap, i anava a donar continuïtat a ese 11, al que va funcionar. L'equip va estar bé davant l'Atleti de Bilbao, serio, segur en defensa, equilibrat en ixe centre del camp, en ixe doble pivot defensiu Guido Pepelu, Javi Guerra per davant, les bandes en Diego López i Luis Rioja, i dalt Hugo Duro, i el que estàvem comentant també, després va entrar Sadiki Ramazzani, Sadiki va ser l'autor del gol, que ens va donar la victòria. L'11 del València confirmat, Gonzalo, i també tenim novetats en la convocatòria, perquè ha entrat Thierry, el lateral portuguès, ja recuperat de la seua lesió. El que continua sent baixa és el davanter argentí, Lucas Beltrán.
1: Sí, ya lo advertía ayer Carlos Jobrán en rueda de prensa, que Tití anaba a entrar en la llista, apretat en la seva recuperació, el lateral portuguès, per a poder estar en este tram final de temporada, i com dius, pues, és una de les principals novetats. També recordem la banqueta Aguirrezabala, també recuperada de la seva lesió, llarga lesió, i com dius, no està encara Lucas Beltrán, que ja advertia ahir Carlos Coberán, que no anava a poder estar per al partit d'avui. Veurem si per a diumenge a Noeta pot estar davant la Real Societat.
0: Bueno, pues les novetats en la convocatòria, l'11 del València confirmat, ja dic, pues avui per a buscar la victòria i aquest triomf que ens dona ja pues pràcticament la permanència de manera matemàtica, perquè jo crec que sí, 45 punts, sí, 43 del rival Rayo Vallecano, que jo crec que en 43 pot estar el tall, perquè ja hem vist com està la cosa tan apretada, tan ajustada, perquè els de baix no paren de guanyar. Va guanyar el Sevilla, va guanyar l'Espanyol, va guanyar l'Alaves, va guanyar el Llevant, a excepció del Mallorca, van guanyar tots, i això encara apreta més. Per això diem que avui n'hi ha que buscar ixa victòria, Gonzalo, en ixa crida que ha fet el club, i que vostè també ha fet cas, al igual que servidor. Tots de blanc, així en Mestalla.
1: Sí, tots de blanc, i n'hi havia molta gent en les afores, en les rodalies de Mestalla, que estava en aquesta camisa blanca, la d'esta temporada, la de la temporada anterior, la d'antigues temporades. Molta gent que està acudint a Mestalla en aquesta equipació blanca, no? Tots de blanc en una combinació de colors que anem a tindre avui, perquè ja sabeu que a banda de fer aquesta crida per a que la força de Mestalla avui estiga en aquesta tonalitat blanca, també va estar en la tonalitat taronja de les 30.000 banderoles que ha repartit el club i que els seguidors que estan entrant a Mestalla estan trobant-se distribuïdes en les seues butaques, així que el color blanc, el color taronja, les nostres senyes d'identitat que avui han de fer valdre esta força de Mestalla.
0: En un Mestalla que de segur, pues, com sempre, va estar pues, ple per damunt dels 44.000, l'últim partit així davant l'Atleti Berín va ser més de 45.000. Jo crec que és cert que no és la millor hora, l'esa la desprada, perquè molta gent encara està eixint del treball, ve molta gent de fora, dels pobles del voltant de València, de la comunitat valenciana, però bueno, estarem parlant segur de més de 44.000, a prop dels 45.000 valencianistes avui, així a l'estadi de Mestalla. El rival, el Rayo Vallecano, un punt més que el València, 43 punts. Jo crec que ahí pot estar el tall. Ells, jo crec que tenen la permanència encarrilada. No sé si estan pensant més en la final de la conferència en Leipzig davant el Crystal Palace que en la Lliga, perquè Íñigo Pérez, el seu entrenador, Gonzalo, fa canvis i rotacions en l'equip titular del Rayo.
1: Sí, en tot cas, ja va dir també Íñigo que ell volia tres victòries per a tancar la Lliga i per a poder enfocar de la millor manera aquesta final de la Conference League. Fa rotacions també, tenint en compte que és setmana de tres partits, siga com siga el Rayo Vallecano, per damunt dels homes, té una idea de xoc que al llarg de la temporada ha mostrat, independentment dels homes. Fa rotacions, també té baixes, fonamentalment l'absència d'Isi, que és el jugador, no? que en el mig del camp és el que fa fluir el futbol del Rayo Vallecano, siga com siga, com dic, l'11 que presenta avui el Rayo Vallecano està conformat en Batalla, en porteria, en Pepe Chavarría, en Pedro Díaz, Neca, Gumbau, Balliu, Fran Pérez, l'ex del València, Pacha, Òscar, Legend i Mendy, en una disposició que en principi ens indiquen és 4-3-3, la habitual també del Rayo Vallecano. I bueno, va ser, jo crec que un xoc interessant, no? d'estil de futbol, el Rayo Vallecano, que sempre vol tindre la pilota, nosaltres, així a casa, també volem tindre la pilota, però no renunciem a aquest xoc vertical, no? que de tant en tant també ens dona molt bon resultat.
0: N'hi ha que repetir, és el mateix 11, com venim contant, el que va alinear Carlos Correa, i n'hi ha que repetir també el bon partit. El partit sèrio, una victòria molt treballada, la que va aconseguir el València el passat cap de setmana, a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao. N'hi ha que donar continuïtat també a aquest bon xoc, a aquestes bones sensacions que va oferir l'equip. Perquè, ja diem, pues, encara no n'hi ha res decidit. El València va aconseguir aquesta victòria important, 42 punts, però, ja diem, no van a ser suficients per assegurar la permanència. Per això avui, ahir, el míster Carlos Corberán en roda de premsa parlava de la importància del partit i que el seu equip, els seus jugadors, se ho van a deixar tot avui en el terreny de xoc per a guanyar.
2: Saber que el equipo mañana va a ir con todo a dar lo mejor que tenemos, que los momentos complicados, que lo vamos a tener, porque los tiene cada partido, tiene esos momentos, pues que queremos mantenernos fuertes, queremos mantenernos con confianza en nosotros mismos para darle la vuelta a esos momentos y queremos transmitir a la afición lo mucho que nos importan esos tres puntos.
0: Carlos Corberán, parlant de la importància dels tres punts que té avui el partit així a l'estadi de Mestalla. Un dels capitans de l'equip, Pepe Lu, també ha sigut protagonista esta setmana en l'informatiu del València i també era molt clar. Avui volen guanyar al Rayo Vallecano per tot el que està en joc i hem comentat, però sobretot també per a llevar-se la espineta clavada que té l'equip de l'últim partit així en Mestalla, en eixa derrota dura davant l'Atlètic de Madrid.
3: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla, després de l'últim partit, que l'equip té eixa espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
0: Que se ho mereixen, ha comentat, ja va comentar Pepe en l'informatiu del València, tenen aquesta espineta clavada i avui, ja dic, no només va acabar el partit a Bilbao, no? Escoltarem al capità, Sadik, a Dimitrievski, no? Que ells diuen, sí, la victòria és important però tenim que seguir, volem més, n'hi ha que continuar guanyant. Ara encara més en aquesta necessitat perquè els de baix continuen guanyant i ja dic que en 42 punts no estem ni molt menys salvats, però ja dic que el vestidor Gonzalo ho té clar,
1: Sí, són conscients del que està en joc, són conscients també de que resten dos partits a Mestalla per tancar temporada, este i l'últim davant el Barça en el que serà l'última jornada, així que doble oportunitat així a casa per acomiadar la temporada amb doble victòria començant per el dia d'avui i sabent que la victòria en el dia d'avui sí te donaria ja una tranquil·litat que seria pràcticament definitiva, no? Encara restaria alguna opció matemàtica mínima, però guanyant avui ja tindries pràcticament garantida la permanència. En el moment en el que, per cert, estem escoltant ja els aplaudiments per als porters del València que deixen a fer el calfament, en Dimitrievski, que de nou l'altre dia va ser gran protagonista a Bilbao, en Julen Aguirrezabala, que se retroba en Mestalla després de tant de temps de lesió, i en Cristian Rivero, com dic ja, els porters del València calfant sobre l'herba de Mestalla.
0: Bueno, pues tot està ja preparat, així ja s'han obert les portes, així a l'estadi de Mestalla, perquè vaig entrant els aficionats del València, en el que esperem, ja dic, Gonzalo, que siga una bona entrada,
1: Sí, jo crec que avui és un d'estos partits que inicialment a les 7 en punt l'entrada no serà com la d'altres partits, perquè, pues, com tu comentaves abans, entre setmana i a les 7 n'hi ha molta gent que encara no ha acabat de treballar, o si han acabat de treballar, si han de desplaçar-se dels pobles, pues sempre costa un poc més, no?, d'entrar a la ciutat de València. Però jo crec que en la mida en la que vagin passant 3 minuts, vaig a passar en la primera part, segura que n'hi haurà una molt bona entrada així a Mestalla, en aquesta xifra, no?, que ja és habitual superar els 40.000 aficionats en aquest estadi.
0: Bueno, pues desde así, desde esta estudi panoràmic de VCF Ràdio a l'estadi de Mestalla i avui acompanyats de nou, li donem la benvinguda de nou a don Miguel Ángel Bosio, que tenia moltes ganes de tornar a veure-lo així.
4: A ver si me sale bien. Moltes gràcies.
0: Molt bona vesprada,
4: Molt bona vesprada.
0: Benvingut de nou, no?
4: Eso es.
0: Està en forma.
4: Sí, yo impecable. Ahora lo que me falta ver es que mis chicos están... Bueno, digo mis chicos, el equipo está impecable.
0: Los nostres, que estiguen...
4: Sí, los nuestros.
0: Que estiguen bé. Y bueno, estem comentant, Bosio, que pensaven que en 42 punts després lo de Bilbao estaven tranquils, però en 42 punts no va estar la salvació, eh?
4: No, no, y es que yo vengo hace tiempo diciéndotelo, cuando hubo una remontada a mitad de temporada, esto y lo otro, digo, tenemos que mirar hacia arriba, pero es que yo estoy mirando la tabla hacia arriba, que si nosotros tenemos la opción de ganar hoy, más la Real Sociedad, que te enfrentas a la siguiente semana, le ganas, es que te metes ahí arriba.
0: No, no, sí, pero primero ni hay que ganar hoy.
4: Hombre, claro.
0: Que no va a ser fácil.
4: Claro, no.
0: Yo creo que si hoy ganem ya, yo creo que, si no matemáticamente, prácticamente, matemáticamente, pues está salvado, porque son 45 puntos. Yo creo que el tall de la permanencia puede estar en los 43. Però anem a guanyar i després ja veurem. Ja
4: sí,
0: pensarem en eso. Anoeta, ja pensarem en l'últim partit davant del Barça, l'estadi de
4: Ves, vas aprendiendo de mí, que te digo, tú siempre sacas conclusiones de que si ganamos aquí, si gana esto, lo otro, sacamos estos puntos, que sí, que es, no es frase del Cholo Simeone, pero es partit a partit. Y tenemos que agarrar y hoy sacar este partido adelante, muy importante. Demostrar que lo que se hizo la jornada anterior no ha sido en vano y bueno, darle con todo, ¿no?
0: Y después también el que han dicho los jugadores, tenemos a Pepelo, un de los capitans esta semana, en el informativo al migdia, es decir, tenemos esa espineta clavada del partido, del último partido de Semestalla, davant l'Atleti Madrid, on va a ser una derrota dura, y volemos oferirle y brindarle esa victoria a la afición, a Mestalla.
4: Eso es,
0: ¿no?
4: Muy bueno, eso es muy bueno, porque tener esa mentalidad es fundamental. Cada jugador que hemos pasado por este campo, lo que se trata es de ver a la afición alegre, contenta y animando, inclusive perdiendo, porque si tú lo entregabas todo, pues la afición siempre te lo reconocía. Hoy es otro tanto de lo mismo, entregarlo todo, hacer el esfuerzo máximo y bueno, y que se pueda dar el resultado.
0: A més, avui anem tots de blanc. En eixa crida que ha fet el club, tots de blanc per la victòria. La vista Servidor, que ve en la camisa blanca. Gonzalo Naya, Terrés de Choc, també en la camisa blanca. Servidor, así també, tots de
4: sí,
0: blanc.
4: Sí, y ahora yo para entrar, he visto muchísima gente que va eso, acompañando al equipo, intentando apoyar en todo lo que se pueda, porque de la afición nuestra, ¿qué le podemos pedir más? Es decir, y se le ha hablado de ir con una camiseta blanca, y la mayoría de la gente, aunque no sea una camiseta representativa al Valencia, viene con una camiseta de dormir blanca.
0: Bueno, pues hui tots de blanca per la victòria. Ara continuem analitzant el partit, però anem a escoltar a Carlos Corberà en la prèvia per als companys de Dazón.
5: Valencia, que viene de ganar en Bilbao, victoria que sube la moral, pero esta jornada los de atrás han sumado puntos. ¿Cómo se aísla esa presión antes del partido de hoy en el vestuario?
6: Bueno, es la tónica de toda temporada. Sabemos que la igualdad está siendo máxima, así que la clave siempre es estar centrados nosotros mismos en hacer el mejor partido que podamos, sobre todo aquí con nuestra afición, y es lo que queremos.
5: Hoy Carlos Corberán saca el mismo 11 que se sacó en San Mamés. ¿Espera un partido parecido, un rival parecido, con mucho trabajo, mucha intensidad?
6: Sin ninguna duda, al final sabemos que Rayo Vallecano es un equipo de mucha intensidad, de mucha presión, que desde el inicio de balón en portero nuestro va a ponernos una presión alta, un equipo muy vertical, muy intenso, por lo tanto es verdad que va a haber fases del partido que las intenciones del rival van a ser parecidas, aunque los comportamientos o la forma de hacerlo sea distinta.
5: Quedan tres partidos, dos de ellos en Mestalla, empezando por hoy. No sé si siente un ambiente hoy diferente de final. Hoy la afición va a intentar ir todos de blanco, igual que el equipo. No sé si ve un ambiente diferente hoy.
6: Bueno, la verdad que Mestalla en las grandes ocasiones siempre ha estado apoyando el equipo y sabemos que ese apoyo para nosotros es vital. Ese apoyo al final es aliento, es energía, es ser capaces de superar dificultad cuando aparece. Así que para nosotros jugar en Mestalla con nuestra afición siempre es muy importante.
5: Gracias, mister. Suerte.
6: Venga, a vosotros.
0: Carlos Corberán, parlant per als companys de Dazón, Miguel Ángel Bosio, li preguntàvem per la alineació. Dona continuïtat al mateix, és el mateix equip que va a guanyar l'Atleti de Bilbao.
4: Él siempre, cuando ha habido un resultado positivo del partido anterior, siempre, bueno, salvo por lesión o por suspensión, siempre ha mantenido la línea de ese equipo. Sí, ya. Yo soy partidario de eso. Hay gente que no, que dice, no, cada partido es diferente, tenemos que especular con que si hay que reforzar tal sitio o tal otro, porque por ahí el contrario tiene uno bueno. Y a mí eso me demuestra que el entrenador tiene confianza en lo que hace Y entonces en esa línea él mantiene al mismo equipo.
7: Y una máxima en el mundo del fútbol, que es lo que funciona, no toques. Y Lidona pues se ha dicho claro. Continuidad, porque el partido del Valencia en Samamés va a ser un partido, yo creo, como serio, una victoria, ya bueno, comentamos, ultraballada, el equipo va a estar defensivamente en un Dimitrievski salvador, sí, salva. Decisivo sí, y determinante. Y después yo creo que hice doble pivo defensivo en Guido y Pepelu, también le da mucho equilibrio al centro del campo.
4: Yo te digo una cosa, a ver, cuando yo jugaba había solo un defensa por un medio defensivo por delante de la defensa, que era yo. Luego tenía la colaboración de Arroyo por derecha, Subirá por izquierda y Fernando Gómez Colomer cubriendo la salida, digamos, con los delanteros de la... Los tiempos han variado. Necesitamos en determinado momento darle más solidez al aspecto defensivo. Y yo creo que esa es una muy buena propuesta, de tener dos jugadores que sean los que se muevan delante de la defensa para contener al equipo contrario, ¿no?
7: Bueno, pues hice 11 que venín contante en Dimitrievski en la portería, en Renzo Sarabia, que va a cumplir, que va a hacer un buen partido davant l'Atleti de Bilbao, en el central en Xomerti y en Tàrrega, en Gallà en la banda esquerra, y ese doble pivot defensivo en Guido Rodríguez y en Pepelu, en Javi Guerra per davant de segon punta, les bandes per a Luis Rioja y per a Diego López, a veure si Luis Rioja es per l'esquerra o per la dreta, es l'únic dubte que tenim, i dalt Hugo Duro, després en la segona part va entrar Sadik i va marcar el gol de la victòria, però ahí estan. Van ser revulsius i avui també ho poden tornar a ser. Anem a escoltar ara a Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano, parlant per als companys de Dazón.
5: Estamos ya con el entrenador del Rayo Vallecano, con Íñigo Pérez. Buenas, mister.
8: Hola, buenas tardes.
9: ¿Ramón ha dormido tan tranquilo? Es que es de ING.
7: Íñigo Pérez, en els companys de Dazón, que estava parlant en la prèvia del partit. A veure si de seguida podem escoltar i dir que a Íñigo Pérez, ara quan de seguida recuperem pues les declaracions de l'entrenador del Rayo Vallecano. Sí, crec que sí, ara.
8: Es vital y más van quedando cada vez más jornadas, por lo tanto es un partido con mucha emoción, con mucha tensión, pero que debemos manejarla.
5: Sobre todo estas semanas manejar la parte psicológica, entiendo. ¿Cómo consigue Íñigo Pérez aislar a sus futbolistas que no piensen en la cita tan importante europea que van a tener unas semanas y centrarse solo en la Liga ahora?
8: Creo que el contexto de la clasificación liguera ayuda a que todos sabemos que no te puedes relajar, que no puedes percibir que esto ya está hecho, porque al final tenemos en el horizonte un día muy especial, pero creo que debemos centrarnos en principalmente conseguir el objetivo. Lo tenemos cerca para precisamente poder disfrutar aquel día. Si no haces estos deberes, aquel día se ve empañado y yo creo que estamos cerca, pero nos queda el último empujón.
5: Vemos algunos cambios en el 11. Le quiero preguntar por un jugador que conoce también este estadio, es Fran Pérez. ¿Cómo está viendo la evolución de Fran y cómo importante va a ser también especial el partido de hoy para él?
8: Bueno, Fran es un chico que desde que ha llegado se adaptó rápido. Creo que tiene unas características físicas y técnicas acorde un poco a la identidad del equipo, lo que buscábamos, y es querido en el grupo, ha hecho grandes partidos, ha tenido alguna pequeña lesión que le lastró un poco este rendimiento y creciendo que tenía, y hoy, bueno, seguro que es un escenario que él le tiene cariño, le emociona, lo conoce bien, bueno, es una parte también importante, y el resto de cambios, bueno, vienen propiciados porque creo que es el mejor once para poder ganar hoy, teniendo en cuenta la gestión de los recursos, del horizonte que tenemos con la final, del tramo de esta semana de tres partidos, un poco todo en cuenta.
5: Muchas gracias, mister, mucha suerte.
8: Gracias.
7: Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, parlante en la previa para los compañeros de Dazón, un Rayo Vallecano, Miguel Ángel Bosio, que anemos a ver, le preguntaban, ¿están pensando en la final de la Conference que per a ells es una fita
4: no.
7: histórica que en el partido de Wii?
4: No, lo acaba de decir el entrenador. Es tanta las posibilidades de las variantes en lo que se está jugando ahora en Liga, que no puedes descuidar el hecho, decía el entrenador de ellos, ¿no? Decía, el hecho de que tengas que jugar una final próxima la semana que viene. Él tiene claro que él ha hecho una alineación para poder ganar, lo ha dicho, y que bueno, que viene a por todas, y el equipo estoy seguro que se va a mentalizar del Rayo con eso, ¿no?
7: Che, han fet una molt bona temporada. Per primera vegada la seva història van arribar a una final. A més, és un equip que té una identitat, una personalitat pròpia que li l'ha donat precisament l'entrenador Íñigo Pérez, i bueno, tenen ja 43 punts, un més que nosaltres. Pero bueno, ahí están, la seua temporada.
4: Sí, es que fíjate vos que esta liga no es porque estemos involucrados nosotros, pero está muy emocionante de lo que viene a ser. Desde la sexta plaza o séptima plaza hacia abajo, es decir, varían un montón. Yo lo que estoy esperanzado aquí es que el Levante recupere y nosotros pasemos a la sin problemas, ¿no?
7: Si avui guanyem, ho tindrem ja de

0: Miguel Ángel Bosio, Bosio, tu recordes en els anys 80, abans de que començàrem a jugar, crec que va ser a mitjan del 90, no? Quan va arribar Paco Rocha a la presidència, recuperàrem el pantaló negre, però tota la teua època, Miguel Ángel, jugaven de blanc, tot de blanc.
1: Sí, normalmente sí, normalmente sí. Tenemos la señera, la típica que en aquel momento se utilizaba, pero normalmente sí era blanca. De hecho, tengo una anécdota buenísima que el día que de mi presentación aquí en Mestalla, yo llegué en pleno verano después del Mundial de México y resulta de que Españeta me da una camiseta de manga larga con 40 grados que había. Total de que nada, yo me la voy a poner y le dice Roberto Gil, que era el director deportivo, y dice Españeta, dice, es que hace mucho calor para usar una camiseta de manga larga, dice, dale una de manga corta, dice, ya voy. Trajo una tijera, le pegó dos tijeretazos a mi camiseta y así me presenté.
0: Solución Españeta, ¿eh? Siempre.
1: Hombre, claro, al instante, no había ningún problema.
2: Bueno, pues oui, tots de blanc, l'equip que està fent l'activació de blanc també, com lluirà després també pues, la seva equipació Puma, que ja la va lluir en Bilbao, ¿eh? Jugaren tots de blanc i guanyarem. A veure si oui, també se repetís la història, Bosio.
1: A ver, Yo por ser sudamericano tengo cábalas, ¿cómo se dice? Supersticiones aquí, un montón. Y hay veces que me han funcionado, hay veces que no me funcionan, pero te estoy hablando de que si me pongo una media al revés o al derecho y digo, no, ese día ganamos, pues me la pongo igual. Pero no, al final hay que pensar en nuestras posibilidades, pensar en nuestro esfuerzo, nuestra entrega. Y sí que es verdad, porque lo he dicho muchas veces, hay que tener suerte, esa suerte que te acompaña en el fútbol, de que el balón pega en el poste y se va fuera o entra dentro, ¿no? Pues esperemos que hoy entre dentro.
2: Y bueno, estem veient que va entrant la gent, els aficionats a Mestalla, i jo crec que ixa crida que ha fet el València ha sortit d'efecte, perquè estem veient moltes camisetes blanques actuals i d'altres èpoques, Gonzalo, des de la nostra visió d'ací, des d'esta cabina, d'aquest estudi panoràmic, pues molta gent en camiseta blanca actual i d'altres èpoques.
0: Sí, sí, sí. Tenim ahí la grada d'animació que també llançava esta iniciativa o se sumava a esta iniciativa. Són els que estan més agrupats i els que criden més l'atenció per anar tots de blanc, però també, com tu dius, a poc va entrant la gent a l'estadi, disseminats per totes les graderies, la gent que va en ese color blanc, que avui esperem que siga... que vaig acompanyar d'una victòria i de 3 punts com el passa cada setmana. Del partit, per cert, un factor a tindre en compte, de tant en tant bufa un poc d'aire, no sé si això afectarà, com dic, el que pugui ser en el moment donat alguna... puc condicionar el fet de jugar en llarg o no, o alguna acció a pilota parada, ja dic, de tant en tant, no sé si mireu les banderoles que estan col·locades allà dalt, bufa el vent i pot això provocar alguna circumstància allà del partit.
2: És un vent de ponent perquè fa calor, estarem parlant de 23-24 graus de temperatura, però no sé si influirà tant.
1: No, hoy el viento, no, porque además yo siempre, para tener una referencia de eso, miro los banderines de esquina y están totalmente quietos, es decir, no hay... Que va a haber agobio de calor y de... Sí, un poco, seguro, pero bueno, lo de siempre, es para los dos.
2: Bueno, pues ahí está el València fent l'activació, l'escalfament, l'equip titular que, com venim contant-vos, va alinear Carlos Corbelán en mateix 11, que va guanyar en Bilbao, en Dimitrievski. Partit també especial per a Dimitrievski, s'enfronta al seu exequip, al Rayo Vallecano, en defensa Renzo Sarabia en banda dreta, Xomerti, César Tàrrega com a centrals, Gallà per banda esquerra, Pepelu, Guido en el doble pivot, ese doble pivot defensiu, les bandes per a Luis Rioja, Diego López, mitja punta per a Javi Guerra i dalt el golejador del València, Hugo Duro. Partit especial per a Stole Dimitrievski, especial també per a Fran Pérez, que juga, claro, en el Rayo Vallecano i que avui se va enfrontar al seu ex-València, Fran.
1: Sí, sí. A mí Fran era un jugador que siempre me ha gustado porque tiene esa perspicacia, esa viveza. A veces me hace acordar a un jugador sudamericano, ¿no? Y para marcarlo a él no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, te vuelvo a insistir, y además es competitivo. Luego si pierde el balón, lo que sea, cuando lo intenta, él va detrás del lateral que le ha quitado el balón o del defensa que le ha quitado el balón

0: como equipo para poder sacar algo positivo.
1: Buenas noches.
2: Este es Ansegut, les declaraciones, la rueda de prensa del míster de Carlos Corberán Reconeguent, que en es 43 puntos, después de este empate que ha conseguido hoy el València davant el Rayo Vallecano, pues encara no s'ha aconseguit la permanència de manera matemàtica. T'apropen un poc més, però encara no t'assegura matemàticament. I, per tant, n'hi haurà que anar el pròxim diumenge a Noeta davant la Real Societat, penúltima jornada de Lliga, pues, aconseguir pues, ja d'una volta per totes. Avui no ha pogut ser. Avui volíem tots la victòria, que sí que haver assegut, sí que haver assegurat els 45 punts. No ha pogut ser perquè el Rayo Vallecano li ha plantejat un partit molt difícil, molt trabat al València. El València li ha costat molt, com jo crec que han reconegut tant el míster com els jugadors, i a la fi pues, no ha pogut guanyar. Suma un punt, que ja diem, són 43, però que matemàticament encara no t'assegura res, perquè la part baixa de la taula de la classificació en aquest moment, el València estaria a 4 punts, del Mallorca, perquè està empatant el Girona, i per tant encara no n'hi ha res decidit ni assegurat. Anem a deixar-ho així, demà tornarem en l'informatiu del València, on avui també vos hem contat que el juvenil de l'Acadèmia, que ha caigut eliminat en la Copa de Campions, ha tornat a perdre a Granada. 2-1, buscaven la remuntada els de Euge Rivera, però han tornat a perdre i queden eliminats d'esta Copa de Campions. Demà ho analitzem tot en l'informatiu del València. Bona nit a tots.

VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubiola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc ha estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues te ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdré ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad, 25 euros para gastar en la entrada de un partido, prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
11: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació Te Dóna Vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Rodi. Què?
0: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui,
1: A
0: no?
1: mi
0: Molt, jo
1: se...
0: crec que molt instructiva, molt educativa, no?
1: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al fin i al cabo és la nostra tasca, sí.
0: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
1: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
0: En
1: en
0: alimentació,
1: alimentació.
0: que és molt important, és importantíssim.
1: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
1: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
1: A veure per on ixen estos.
0: Primera pregunta, doctor.
2: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
1: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
3: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
1: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
4: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
1: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'o que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre, parlem de carbohidrats. Els carbohidrats

0: Les tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums, o el pa, la quereguilla. I després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
2: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
0: Ya lo sé que que ha tingut en casa chiquets, ya lo saben. De toda manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
0: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
3: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
0: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
4: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
0: N'hi ha que menjar proteína. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells quan les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
5: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
0: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és lo més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta a una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
0: M'alegre, així nada té que ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
0: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
0: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
6: VCF Media Radio 24 hores a tu lado, amunt València.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
9: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo. Entonces, lo que tendrían que intentar és, sobretot, quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, doncs evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí aquest coll no es menegi.
1: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto de persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahir, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí.
2: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el xarte, sí. Per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps.
0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informatiu de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
3: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
1: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.